0: a su germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.
1: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
2: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Un dia més, Guillermina Mota. Serà no.

0: Memòria de Josep Avui... Carner.
1: Sí?
2: Jo! A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
3: Mai estaràs sola.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Abans, quan va sortir a la tele, me'n recordo on deia, hòstia, la ràdio, la ràdio. I la ràdio tota la vida serà la ràdio. Perquè una dona que si ho treballarà farà la feina i escoltarà la ràdio. Si ha mirat la tele no farà la feina. I és ben veritat. La ràdio, encara de tota la vida, sempre serà la ràdio. Perquè, et diré una cosa, jo no sé que en compte ningú ni haig d'anar en compte de res, però penseu que la tele cansa. Que cansa la tele, i a mi em sabrà molt de greu per les empreses que ho aguanten, la propaganda. Perquè ara mateix vaig a un programa de televisió i es foten 7 minuts de propaganda i comença a una pel·lícula, posem el cas, comença la pel·lícula i cap d'un minut tornen a fer propaganda. Home, no foten. Cansa. I et acaba això, et cansa, cansa. I la ràdio, sempre la ràdio. I després hi ha una cosa a la ràdio. Ara mateix el temps se fan sardanes o coses, que parles amb la gent. O sigui, amb la tele tu veuràs un programa i tu diràs, me caso en dena, ara jo diria això, aquest li diria això, però esclar, i no pots fer-hi res. Però la ràdio directa, o sigui, la ràdio tal com és, tu pots parlar, pots telefonar i pots parlar del problema que parlin, no és el que sigui. Molt bé.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca.
0: Repetiràs. I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu? Ep!
7: Sí i no.
0: Cal explicar-ho. Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
8: Ei! És Ràdio Vilasacra!
0: Comença a cuidar-te cada dia.
9: Ràdio Vilasacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: torna a connectar amb la vida.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: nit. A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Llibres de ciència.
2: La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
3: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: El Meteocat fa balanç de l'any pluviomètric, és a dir, quan ha plogut a Catalunya, i les últimes dades deixen un any especialment plujós a les Terres de l'Ebre i amb més dèficit de precipitacions al Pirineu Occidental. Més detalls, Mireia Moreno.
2: Quan parlem d'any pluviomètric, ens referim al període entre l'inici de la tardor d'un any i el final de l'estiu del següent. No és un any natural, perquè coincideix amb el moment en què la humitat del sol comença a recuperar-se. I segons el darrer any pluviomètric del que tenim dades, és a dir, entre 2025 i 2026, ha estat un any plujós, una mica menys que l'anterior, i amb precipitacions irregulars arreu de Catalunya, un fet que és habitual a casa nostra. Anna Rius és cap de serveis climàtics del Meteocat.
3: Que a les comarques del sud, sobretot al Montsià, podem dir que ha estat extremament plujós, perquè hi ha estacions com Amposta o Santa Bàrbara o Mas de Barberans, on la precipitació dobla el valor de la mitjana. Suposa un 200% del valor de la mitjana.
2: I tot plegat a l'espera de veure com impacten els temporals derivats del canvi climàtic sobre aquestes dades. Lluny queda ja l'episodi de sequera de fa 3 anys, però assegura que la tendència és cíclica i tornarà a haver-hi manca d'aigua en un futur, si bé és impossible preveure quan passarà. Per això, recorda, la clau està en mantenir una bona gestió dels recursos hídrics.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

Construccions metàl·liques Roica Inox, empresa dedicada a la serralleria en general i relacionada amb la construcció. Truqueu al 972 840 412. 972 840 412.

0: Bona nit. Sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, benvingut, com estàs?
7: Hola, molt bé.
6: I què inclou el menú degustació d'avui?
7: Doncs mira, avui tenim l'entrevista a Ricardo Vidal sobre l'autorealització, la secció EGB avui sobre els acudits i la secció Respirar l'espiritualitat amb la Mireia Ávila i en Jordan Faugier, avui sobre la via del cor.
6: Som-hi doncs, tenim el Ricardo Vidal ja en línia. El Ricardo és enginyer tèxtil i va treballar a l'empresa familiar i mentres va conèixer l'Antonio Blay Fontcoberta, de qui va ser deixeble durant 14 anys. Ricardo, com estàs?
8: Hola, bon dia, com anem? Bé, bé, molt bé.
6: Amb molta il·lusió que estiguis aquí avui amb nosaltres.
8: Jo també, d'estar amb vosaltres, sí, també. Molt bé.
6: Escolta'm una cosa, què és l'autorealització? Què significa autorealitzar-se?
8: Bueno, és un terme una mica complexa, però, a veure, es podia entendre de dues maneres diferents. Es pot entendre com una autorealització humana, que és la que busquem tots sentint-se amb més plenitud, més integrats amb la societat, desenvolupar els nostres potencials, estar a gust amb nosaltres mateixos, estar a gust amb la nostra vida, és a dir, sentint-se internament plens. Aquesta és la primera accepció de la paraula realització. És el que avui dia pues, tothom coneix. Pues, bé, jo vull una vida més plena, que tingui més sentit, i això és la primera acceptació. Però després hi ha un altre significat més profund que té a veure amb el descobriment intern de lo que és la nostra realitat profunda, lo que som de veritat, lo que no canvia amb el temps. És aquella realitat immutable que està amb nosaltres. Això és aquest segona acceptació del terme autorealització.
6: Per tant, aquí s'intueix una descoberta de la dimensió espiritual profunda del ser humà.
8: Una dimensió transcendent. Què vol dir transcendent? Que transcendeix els sentits i transcendeix pues, la nostra ment, la manera de pensar habitual, les idees, els pensaments, i va més cap allà, sí, sí. Perquè és una realitat real, que no és una utopia, és la més real perquè no canvia, és el que és sempre, és el que en tot moment està. Vull dir, aquesta és la verdadera realitat. I bueno, han cercat tots els místics i la gent que s'ha dedicat al món de l'esperit de tota la vida de la humanitat busquen aquesta realitat profunda.
6: Per tant, en un ésser humà hi hauria una part que canvia, que és passatgera, i en canvi una part que no canvia. Quina seria cada una? Qui seria la part que canvia, que és passatgera, i la que no canvia?
8: Bueno, hi ha una part més exterior, més dependent de la ment, que la ment pot estar pues, insatisfeta de si mateixa, té els seus problemes, i llavors aquesta part es pot canviar, i és important canviar també aquesta part, integrar-se més en si mateix, en resoldre els problemes que tenim humans, sentint-se més a gust amb la feina, amb la família, i tota aquesta part es pot anar transformant, i és bo transformar-se. Jo diria que és una etapa important de lo que és el treball interior. Però després hi ha la descoberta d'una part que està més enllà d'aquesta part més exterior. Tot el que fa referència a la nostra personalitat amb el món exterior, amb el nostre cos, la nostra ment, la imatge que tenim del nostre cos, tot això és transformable i és canviable, i és bo que la gent vulgui canviar interiorment per sentir-se més a gust amb si mateix. Però aquesta és la primera etapa. La segona etapa és transcendir aquesta part més superficial.
6: Imagino que a l'hora de parlar d'autorealització deu haver-hi múltiples propostes, múltiples vies i camins. L'Antoni Blai en proposava una. Quina és la teva mirada? Com es fa? Com es fa des del teu punt de vista, la teva experiència personal, aquest procés d'autorealització?
8: Sí, a veure, el procés de la búsqueda aquesta interna, el més important comença per la necessitat, anhel o la búsqueda mateixa que surt de l'interior. És que hem de canviar una mica la idea que tenim de que ho fem tot nosaltres. Quan una persona busca una espiritualitat, una profunditat, una llibertat interior més profunda, més espiritual, més transcendent, hem d'entendre que aquest impuls, aquesta demanda, surt de dintre. Llavors això és el nord, aquesta és la brújula que ens anirà indicant cap a on hem d'anar nosaltres. Llavors això és lo important. Després ve la part exterior, que és la del personatge, que és la que hem de posar, ens hem de posar en harmonia amb això que estem sentint, a base de totes les tècniques espirituals i tots els camins, els iogues, totes les meditacions, tot el que vulguem fer d'harmonitzar-se amb aquesta demanda interior. És a dir, si no hi ha demanda interior, tampoc hi haurà búsqueda. Primer, ens hem de sentir a nosaltres mateixos, hem d'estar més relaxats, més tranquils, més mirant cap a dintre per sentir aquesta demanda interior. A vegades aquesta demanda interior, moltes vegades jo diria que ve arrel d'un problema profund que podem atravessar la vida quotidiana. Molta gent que va tirant endavant, es troba un dia amb una barrera, amb un problema interior que no sap com resoldre. Llavors és quan realment comença una búsqueda amb un altre nivell. Aquest és l'experiència que jo he tingut i l'experiència que jo veig que molta gent ha tingut. Buscar una vida espiritual quan et trobes en una situació allò, entre l'espasa i la paret, que no pots sortir-te. Llavors saltes amb un altre nivell.
6: Per tant, les millors condicions prèvies per abordar aquesta tasca és que hi hagi aquesta demanda interior, aquest anhel del que parles, que pel que entenc no depèn de nosaltres. És a dir, ens és donat per alguna circumstància de la vida que ens remou, que ens genera una sensació d'insatisfacció, però és possible que a algunes persones aquesta demanda interior els sorgeixi independentment de les circumstàncies? És a dir, que no precisament hi ha alguna situació complicada de vida que els fa preguntar-se per totes aquestes coses?
8: Sí, completament. Jo he tingut alumnes que jo ho he vist així. Gent que amb una vida plena, amb una vida satisfeta, amb una vida amb èxit, sin embargo, estan buscant aquesta espiritualitat. Amb el fons, de totes maneres, sempre hi ha la insatisfacció, perquè encara que aquestes persones estiguin satisfetes, hi ha un punt interior profund d'insatisfacció, és a dir, no hi ha un trasbals molt gran, però diuen, senten que això no és tot, que hi ha alguna més. I llavors, com tu molt bé dius, sí que es dona aquest cas. I no moltes vegades, però jo ho he vist i sé que hi ha gent que sí, que té aquesta búsqueda en positiu d'anar a buscar més de lo que ja tenen a la vida quotidiana.
6: I per avançar en aquest camí, des de la teva experiència, diries que ens cal un mapa, alguna mena de guia, orientació, o això és una cosa que un pot anar fent per si sol?
8: A veure, jo crec que un pot anar fent per si sol, però és molt més difícil, perquè requereix donar-hi voltes i voltes i mirar cap amunt, cap a baix. Si tu trobes una persona que ja ha fet el camí i t'exposa el camí amb els seus problemes, les seves dificultats i amb quina direcció has d'anar-hi, això facilita moltíssim. És a dir, és una qüestió de temps. Un per si sol pot pots necessitar molt més temps. Ara, si tu busques ajuda amb alguna persona que realment hagi fet el camí de veritat, llavors això és qüestió de temps. A la llarga, la realitat està dintre nostre, per tant, no hauríem de necessitar ningú, perquè tot està dintre. El que passa és que si hi ha gent que està davant teu, que ha fet aquest camí i ha arribat, doncs això és qüestió de temps, facilita molt. Moltíssim.
6: Mm-hmm. I a l'hora de començar a transitar per aquesta via d'autorealització, quins diries que són els obstacles principals que ens anem trobant?
8: Bueno, els obstacles, a veure, bàsicament són dos: els desitjos i les pors. Mm-hmm. I això és el que determina tot el nostre personatge. Tota la vida nosaltres estem això, com els burros, que tenen aquestes dos parapetos als costats per més endavant. I és que o tenim por de que ens passi algo de que no volem, o ens estem atrets moltíssim per un desig concret d'una situació concreta, d'obtenir algo concret a la vida quotidiana. I això, que en un cert punt és correcte, perquè és producte d'estar vivint dintre d'un cos i en una situació determinada, arriba un moment que la nostra atenció està tan col·locada, tan hipnotitzada pels desitjos i per les pors, que no té ni força ni temps ni relaxació profunda suficient per mirar cap a una mirada més profunda. Mm-hmm. Com que l'exterior ens porta a l'activitat constant, i l'activitat constant ens porta a tenir l'atenció cap a fora, llavors fa que no tenim temps ni ganes de mirar cap a dintre, ni estar relaxat suficientment per escoltar-se per dintre. I aquest és el problema bàsic. Uh-huh. Estem exterioritzats, estem tot el rato cap al món. Així que ens despertem pel dematí: què faré, què no faré, cap a això, que tinc que fer això, que tinc aquesta situació que haig de respondre. Estem completament... Llavors no hi ha una tranquil·litat, no hi ha un silenci, no hi ha una mirada interior cap a nosaltres. I aquest és el principal problema.
6: Abans parlaves, Ricardo, d'unes tècniques. Per començar a avançar, quines destacaries, quines proposaries?
8: Bueno, la primera tècnica per avançar, la primera, la més bàsica, és entendre... A veure, s'ha d'entendre, si no es comença veient o entenent que som una realitat profunda, positiva, amb el fons, entendre això no anirem enlloc. Primer s'ha de veure amb el cap, amb la ment, que tot el que nosaltres vivim és una falsedat, és equivocat, i que amb el fons sempre nosaltres som una realitat positiva. Això és el primer, entendre-ho. I un cop s'entén això, llavors canviar l'actitud a la nostra vida quotidiana. L'actitud vol dir veure, intentar viure en present, intentar viure el més d'acord possible amb aquest pensament i amb aquesta mirada profunda que tenim de nosaltres, no deixant-se emportar per la mecanicitat del dia a dia. Viure cada moment més en present des d'aquesta mirada interior. Per mi, és a dir, no es tracta d'unes tècniques orientals ni es tracta d'unes coses esotèriques dificilíssimes. Simplement tractar la vida cada dia com si fos l'últim dia, des d'aquesta realitat nostra profunda que intuïm que som. És a dir, primer, un enteniment, una mirada, i segon, posar-ho en pràctica, les dues. Perquè posar en pràctica simplement una cosa que no s'entén durarà ben poc.
6: Uh-huh. Antoni Blai parlava molt d'aplicar tot això a la vida quotidiana. Per tant, entenc que és un tipus de treball que no ens demanarà canviar absolutament res del nostre dia a dia, sinó més aviat afegir-hi una sèrie de coses.
8: Exacte, és fer exactament el que hem de fer i fem cada dia sense canviar res. L'únic que canviem és el nostre interior, l'actitud que tenim envers el que hem de fer cada dia.
6: Mm-hmm. Ricardo, estem sobre el temps ja. Jo sé que tu fas formacions de tot això que estàs explicant ara, per alguna persona que ens estigui ara escoltant, que tingui interès en tenir més informació, on s'ha de dirigir?
8: Bueno, a veure, o a vosaltres, i tu ja els hi pots dirigir, o simplement escriure'm tinc una pàgina web, ricardovidal.net, allà poden dirigir, i llavors a partir d'aquí els hi donarà o el telèfon o el mail, i llavors jo ja parlaré, perquè m'interessa, quan hi ha alguna persona que vulgui venir amb una classe meva, que realment jo li pugui aportar coses, i la persona realment el que busca és el que jo li pugui aportar. Simplement és aquest, per mi lo important és que hi hagi un enteniment entre el que jo puc donar i el que la persona està buscant, que hi hagi una harmonia, una coordinació amb aquest tema.
6: Perfecte, ricardovidal.net. Ricardo, ha sigut un plaer enorme tenir-te aquí avui amb nosaltres.
8: Lo mateix, Sergi, a mi m'ha encantat estar amb tu, que ja fa un temps que ens coneixem, sí. I hi ha una bona harmonia.
6: I tant, ben cert. Ricardo, una forta abraçada.
8: Vinga, una abraçada, Sergi.
6: Fins la propera. Adéu.
8: Adéu.

0: Ramón, ¿tú sabes dónde echa Cervantes el Ariel?
1: No.
0: En un lugar de La Mancha. Ay, qué dolor. Diu, ¿por qué cuchillo y tenedor van al hospital?
1: ¿Por qué?
0: Porque cuchara sopera. Diu, ¿qué es un pez en el cine?
1: ¿Qué?
0: Un mero espectador.
1: És que com
2: més... Terribles, tio.
1: Com més dolents, més bons.
2: Sí, que és lo bo, és lo bo.
0: Diu, ¿qué dice una cereza delante del espejo?
1: ¿Qué?
0: ¿Cereza? Va, l'últim.
1: Va.
0: Diu un que diu, no sé qué hacer con tantas plantas. Diu, ponle macetas. No sé qué hacer con tantas plantas. Bueno, primer demanar disculpes per aquests acudits tan dolents, però això ens permet reflexionar sobre que hi ha alguns acudits que obren i altres que tanguen. És a dir, hi ha un humor que obre conversa, convida a compartir, et fa sentir inclòs, és el famós humor blanc. I hi ha un altre humor que tanca, que posa algú fora sempre, que crea una jerarquia invisible, que destrueix. Hi ha un humor que amplia el cercle i on tothom s'hi sent còmode, i un humor que el restringeix. Hi ha un humor que pot rebaixar tensions, ajudar a digerir situacions difícils o tornar humanes les diferències. I hi ha un humor que pot augmentar la distància, reforçar rols de poder o tocar ferides que no han estat vistes. Per això, més enllà del riure immediat, val la pena preguntar-se: què queda després? Més proximitat o més separació? Més lleugeresa o més pes? El valor d'un acudit no és el riure que provoca, sinó el clima que deixa. La pregunta és: quin clima vols cultivar al teu voltant? I sobretot, quin clima vols cultivar dins teu?
3: Ubuntu. Som la Mireia i el Jordan i estem molt contents de poder estar novament amb tots vosaltres en aquest espai de dial interior, respirar l'espiritualitat.
4: Y el día de hoy nos gustaría compartir con vosotros algunas intuiciones sobre un tema que es muy importante en nuestra vida y en nuestro camino interior a nivel personal, que es el camino del corazón. Es decir, el arte de aprender a escuchar tu voz interior y la llamada que interna que te hace tu propio corazón, tu alma.
3: I això, bé, això que us compartim avui, doncs no és per res estrany, o reservat a algunes persones especials. Ans al contrari, simplement és quelcom a l'abast de tothom i que es tracta, doncs, de connectar amb la nostra essència, amb aquesta saviesa interior que tots duem a dins nostre, amb la veu de la nostra ànima que ens està sempre guiant.
4: Si intentáramos resumir en pocas palabras, aunque ahora compartiremos algo más sobre la vía del corazón, podemos decir pues que es un camino que donde tomamos conciencia que estamos conectados con todos y con todo. Es un camino de unidad y por tanto que nos va unificando en la medida en que nos vivimos desde esta conexión con todo. Es un camino pues de escucha de nuestro ser interno, de escucha de nuestra voz interior, de escucha del susurro de nuestra alma, por así decirlo, que se traduce también a través de la voz de nuestro corazón, porque nuestra alma nos habla a través del corazón y es como nos llegan los susurros pues de más profundos y más verdaderos de nuestro ser. Y es un camino también de aceptación plena y profunda, lo cual nos lleva a vivir desde la paz, desde la alegría, desde la gratitud. También podemos decir que la vía del corazón es un camino en el que la mente se unifica con el corazón y por tanto la mente se pone al servicio de un corazón unificado y despierto.
3: En moltes tradicions sapiencials de la humanitat s'anomena cor aquest espai interior, no? Aquest espai interior que no deixa de ser una matriu, de coneixement i d'experiència. Per això Ramana Maharshi deia que el cor és la llum de la veritat, la font, l'inici i la fi de tot. I aquest camí del cor, aquest camí del cor, ens està dient coses molt simples, però alhora també com molt importants, coses que, intuïcions, que no sempre deixem espai per tal de que

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol, camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Vic, una de les poblacions d'Europa amb més llibreries per habitant, anuncia la creació d'un festival de llibre infantil i juvenil. Es dirà Canalla i es farà a la zona de les adoberies a la tardor. Hi haurà editorials, il·lustradors, professionals i entitats del foment de la lectura. Vic, Natia Dell.
1: Serà un espai de trobada del sector, però també per a les famílies, per atraure els més joves al món del llibre, ha explicat Bet Piella, regidora de Cultura i Llengua.
2: El món de l'edició, el món dels llibreters, però també té aquesta part més lúdica, més familiar, en una primera franja pels infants de 0 a 12 anys, però també hi ha una franja dedicada als adolescents i joves de 12 a 18 anys.
1: Pel comissari del festival, el llibreter Germán Machado, serà un festival arrelat al territori, però ambiciós.
3: Lo que es la promoció de la lectura a nivell de la infància sempre fa falta. Incluso en aquest moment en què la llengua necessita cada vegada més apropar la llengua a la població immigrant.
1: El festival, que es farà del 23 al 25 d'octubre, és una suma d'esforços de diverses entitats i equipaments de la ciutat amb l'Ajuntament.
4: Pot ser part del canvi.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila Sacra, i que em deixin tranquil.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Benvingut, benvinguda a una nova meditació del quadern de meditacions. Per aprendre aquesta tècnica mil·lenària, aprendre a meditar amb el quadern de meditacions des de ben petits ens permetrà gestionar amb major èxit, un cop siguem grans, els successos de la vida. Trobaràs més informació a www.vilmamontoliu.com.
1: És
2: Ràdio Vila Sacra.
1: Vine al mercat. Trobaràs productes de l'hort, de la mar, de fora, d'aquí, el que necessitis. Productes frescos i de primera qualitat. Vine al mercat.
3: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
4: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
3: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
4: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
3: Informació a revés95.com.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Festa della bellezza a Vila Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Vila Sacra. Sensacional.

0: pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
1: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
0: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Tunnel de Vent d'Empuriabrava. Entra

Una curiositat fascinant sobre els insectes és la seva visió. Molts insectes, com les abelles, les papallones i les libèl·lules, tenen ulls compostos format per milers d'omàtidis, que són unitats visuals individuals. Cada omàtidi capta una petita part del camp visual i el cervell de l'insecte combina aquestes imatges per crear una visió de mosaic, oferint-los una percepció visual molt diferent a la dels humans. Els ulls compostos proporcionen als insectes una visió excel·lent per detectar moviments ràpids. Això és crucial per la seva supervivència, ja que els ajuda a esquivar depredadors i capturar preses. A més, molts insectes poden veure l'espectre ultraviolat, una capacitat que els humans no tenim. Aquesta visió ultraviolada és especialment útil per la pol·linització, ja que moltes flors tenen patrons ultraviolats que guien els insectes cap al nèctar. Un altre aspecte interessant és la capacitat de les libèl·lules de veure 360 graus sense moure el cap, gràcies a la forma esfèrica dels seus ulls compostos. Això les fa extraordinàriament eficients en la caça de preses en vol. En resum, la visió dels insectes és una adaptació evolutiva impressionant que els permet interactuar amb el seu entorn de maneres úniques i eficaces.

0: Pax, un altre cop. Acabo de trepitjar una tifa.
1: Ep, això porta bona sort.
0: Sort tota teva, de sort. N'he trepitjat tres en el que portem d'any i jo vull una ciutat neta.
1: Tu i tots. Suposo que els amos que no se'n fan càrrec dels seus gossos són rics, perquè si et pillen són 100 euros de multa. Corresponsabilitat. L'Ajuntament facilita la tinença de mascotes tant com pot i nosaltres hem de fer el que ens toca.
0: Corresponsabilitat,
1: Sí, va, vés-te netejant i no et preocupis que si entre tots ens hi posem...
0: Corresponsabilitat.
2: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
2: Hola, bona nit. En primer lloc, felicitar-vos perquè m'agrada molt aquesta idea, perquè ho trobo que t'acompanya molt. Després, mai com aquest any havia vist als balcons tantes banderes catalanes penjades, perquè normalment sempre es fa el dia 11. Hi ha molts balcons que estan penjades, per tant, i és una bona cosa que sembla que està penjada als balcons. I gràcies, eh?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara?

0: Les hormones són missatgers químics fascinants que regulen innombrables funcions al nostre cos. Però sabies que algunes hormones poden influir en el nostre comportament de formes inesperades? Un exemple curiós és l'oxitocina, coneguda com l'hormona de l'amor. Aquesta s'allibera en grans quantitats durant moments de connexió emocional, com ara un part, la lactància o fins i tot en abraçar algú estimat. Tot i això, estudis recents han revelat que l'oxitocina també pot fomentar comportaments competitius o d'exclusió en certs contextos socials. Per exemple, quan s'allibera en un grup, pot enfortir els llaços entre els seus membres, però també pot augmentar la desconfiança envers persones alienes al grup, un fenomen conegut com el parroquialisme. Aquest doble paper de l'oxitocina mostra com una sola hormona pot tenir efectes oposats depenent de la situació. A més, el seu alliberament no només passa en humans. En animals com els gossos, l'oxitocina augmenta quan interactuen amb els seus amos, reforçant aquest enllaç. Aquest descobriment ressalta la complexitat de les hormones, que no només regulen funcions físiques, sinó que també modelen les nostres emocions i decisions socials de maneres sorprenents i, de vegades, contradictòries.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: On eres tu el dia de l'eclipsi?
2: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió. Amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat. On pots gaudir de moments inoblidables. A soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com

0: Aquest és el lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
1: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
2: La nit. Uau, déu-n'hi-do.
3: Instal·lacions Adrià Serra.
4: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
3: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
4: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Girona, entre les províncies amb més habitatges amb certificat energètic. El 47,6% del parc residencial gironí disposa de certificació, per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en només el 39%. El 94,2% dels habitatges de l'Estat tenen una qualificació energètica ineficient. El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris, carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros. Els costos de la instal·lació, la seguretat i l'ús de les zones comunes provoquen dubtes i conflictes a les comunitats de propietaris. L'Estat ha subvencionat fins ara, amb 207,1 milions, 145.532 punts de recàrrega de particulars. Destinen més de 16 milions a la nova terminal ferroviària de Vilamalla per impulsar el transport de mercaderies. L'executiu preveu destinar gairebé 127 milions d'euros per construir 4 noves estacions a tot Catalunya. El transport ferroviari va suposar l'any passat només un 3% de tots els moviments terrestres de mercaderies.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Tanca els ulls.

Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Ràdio Vila-Sacra.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Ui, jote.
3: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-Sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
1: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
2: Pou Calzina, camí del Roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.
3: Continguts en xarxa. La bona cuina.
4: Que ràpid que s'acaba el que és bo.
5: Avui parlem de receptes viejunes o receptes de l'àvia. I és que el còctel de gambes, l'entremès variat, el meló amb pernil, l'arròs a la cubana, els ous farcits o el plat, o el pijama, aquelles postres tan nostrades, per exemple, són plats que van triomfar en el seu moment, que tots recordem i que avui considerem que estan doncs, una mica passats de moda. Però atenció, perquè aquests plats també ens provoquen nostàlgia, d'alguna forma, i ens traslladen a bons moments passats. És per això que volem recuperar les vostres receptes de l'àvia o antigues, que ens porten bons records. Mireia,
6: penso que no es poden perdre, hi ha algunes que són espectaculars.
5: No.
6: Li hem agafat, no sé, per...
5: Sí. Tu en tens alguna de preferida de recepta?
6: Jo en tinc una
5: que l'he portat. Bueno, n'has portat una que l'has però així d'altres, jo què sé, hi ha gent que diu... Ai, el pastís d'aquell de patata.
6: Boníssim, el braç, aquell de patata està boníssim. A més, són receptes per les que passes a la història a la teva família. O jo uns ous farcits a l'Hisenda que s'han perdut.
5: Bueno, en algunes cases encara
6: però
5: molt de tant en tant. Mm-hmm. Ara es fan més el pebrot del piquillo farcit,
6: sí.
5: Les de la Virgínia és farcides, però l'ou farcit,
6: l'ou,
5: aquella tonyina, aquella, no? La, mm-hmm. la llima de l'ou, en fi, tot allò, la tonyina.
6: A mi m'encanten.
5: Sí.
6: El pijama, per exemple, mira, el postre aquell, sabeu, no? Que era un flam, sí. Que era?
5: Era tot.
6: Era tot.
5: Era tot. Era una safata, i llavors hi havia flam, gelats, no?
6: Una
5: cosa molt viejuna.
6: Amb almíbar. Algum
5: molt
6: almíbar,
5: viejuna.
6: No?
5: Pressa que amb almíbar.
6: Pressa que amb almíbar.
5: És molt viejuno, el pressa que amb almíbar.
6: Però està bo, m'agrada. Però bueno, era impossible menjar-se allò.
5: I la pinya
6: allò.
5: En almíbar és molt viejuna, també. A la Rans li agrada molt, perquè va fent així amb el cap.
6: A mi
5: agrada molt, sí. I és bona.
6: El que passa, jo que pressa que amb almíbar bo,
5: home,
6: també,
5: aquells de Calanda,
6: boníssims.
5: Que són tan bons. I és d'aquí,
6: sí.
5: També, ara diran els productors d'aquí. Ah, l'Hisenda? No. Ens agrada tot. Les llaunes, les conserves, tot. Però avui volem fer aquest homenatge, perquè és un homenatge. No riurem, sinó que és un homenatge. No sé, també sí. Hi havia la tarta al whisky.
6: Ah, sí. A mi m'agrada aquesta encara,
5: Sí.
6: Sí.
5: La Contessa.
6: També.
5: Que ja no es diu Contessa.
6: Compro. No, ara es diu d'una altra manera, sí.
5: Es diu no sé com, però sí. També. Vull dir que hi ha moltes coses. Els oients que vagin recordant, que vagin escrivint, que vagin trucant, que ens expliquin, primera, les que recorden, i si tenen una recepta, doncs millor que millor. Ara deixa'm dir una cosa, perquè la patata és la reina d'aquesta setmana.
6: Ja! Perquè la patata fa estalvi, m'imagino, no?
5: És barateta,
6: sí.
5: És fàcil agafar el sabor del que li posis.
6: De tot, és agraïda.
7: Però realment... tenim sempre a casa, també,
6: sí.
7: No?
6: I... però en tenim la tira,
5: Sí, vols llegir alguna de patates?
6: A veure, llegeix a l'Hisenda, que mira, no m'he traït les gafes del set.
5: Ah, no t'has traït? Jo sí. Mira.
6: Sí. Quines tens?
5: A veure, espera, deixa'm veure, que hi havia
6: patata,
5: una...
6: Patata.
5: Ui, aquí hi ha una que té un nom molt suggerent, patates revolcones.
6: Clar.
5: Revolcones.
6: A veure.
5: Però a mi m'agrada molt les patates a la importància.
6: Home, això és
5: perquè
6: un clàssic.
5: Perquè trobo que té un nom molt selecte.
6: Jo les tinc
5: patates
6: al llibre meu, aquestes.
5: A la importància, ja
6: és que era un clàssico, sí.
5: Patates a la importància. I la gent, hi ha alguna varietat? Jo havia també conegut una senyora, que per cert era del nord, i cuinava de meravella, i feia unes patates a la importància molt bones. I vols que les llegeixi?
6: Sí, sisplau.
5: Com les fan? Mira, resulta que ens ha escrit la Valina. La Valina és oient del programa des de fa 1000 anys. La Valina, una abraçada.
6: Ole.
5: Perquè sabem que ens escolta
7: des dels
5: moltíssim.
7: Inicis,
5: des dels inicis.
7: Sí, sí.
5: I encara que no truqui, hi és, perquè ens escriu. O sigui, ja estem molt contents, la Valina. Doncs li diu la Valina, patates a la importància. Patates pelades i tallades en rodanxes d'un centímetre. Uh-huh. Arrebossades, atenció, amb farina i ou i fregides amb oli.
6: Uh-huh.
5: Es passen a una cassola de fang i es reserven. D'altra banda, es fa una picada d'all julivert i es fregeix amb una culleradeta de farina. Cullerada, no culleradeta, això ho he posat jo. Cullerada de farina. S'afegeix aigua o brou, també es pot posar, i es fan bullir les patates 30 minuts. És a dir, el xup-xup.
6: Xup-xup.
5: I diu que l'olor és inconfusible.
6: Sí, senyora. I a més, aquesta és una de les receptes de tota la vida.
5: I barata, barata.
6: I barata, barata. Es feia moltíssim i hi ha mil maneres de fer-les, Hi ha gent que li posava una picada, hi ha gent que no. La meva sogra ho feia amb aigua, no ho feia amb brou. Però, bàsicament, és això. Penseu que les receptes tradicionals totes tenen el seu detallet de cada família, eh? Si no, no...
5: Home, és que si no, no té gràcia.
6: I les revolcones, quina diferència tenen? A veure les revolcones,
5: a veure,
6: Elisenda
5: espera,
6: Camps. Llegeix-me
5: ara,
6: les revolcones.
5: Llegiré les revolcones i després l'Ester llegirà aquestes altres, que també eren curioses. Mira, la... ens ha escrit, espera que diré qui és, la Sandra. Diu, era el plat estrella de la meva iaia, les patates revolcones, que ens ha fet molta gràcia. I diu, per fer aquest plat de la iaia necessitem patates, diu, en quantitat en funció de les persones.
6: Molt bé.
5: Puntualització.
6: Una per persona, està bé.
5: Pebre, una, està bé?
6: Home, si no som molt grans, clar, depèn de la mida de la patata, també. Una patateta.
5: Una patateta patatona. Hi havia una cançó de la Trinca. Ernest, no, no estàs al lloro. Ara hauries de posar... que s'ha d'estar preparat i atent amb atenció plena a la secció, que ja saps que jo puc demanar-te qualsevol cosa en qualsevol moment. Doncs vinga, patates. Pebre vermell, les patates, evidentment, una per persona. Després, pebre vermell dolç, uns quants grans d'all.
6: Sí.
5: Grat, això. I oli d'oliva, que tenim a totes les cases. Com seria l'elaboració? Doncs diu la Sandra, bullirem les patates i les passem per un passapurés. A continuació, hi afegim el pebre vermell dolç i ho barregem. A part, haurem aromatitzat una mica d'oli d'oliva amb uns grans d'all. Aquest oli aromatitzat l'anem afegint al puré de patates, tot remenant amb una forquilla. Les patates diu que queden molt cremoses i amb un gustet espectacular.
6: Que bones. I a més m'imagino que han de ser fetes amb forquilla, no amb un túrmix.
5: És que el túrmix queda massa fi. I la forquilla queda aquella mica granulat.
6: Per això, aquesta, que bona, mira que senzilla.
5: Bona. I diu ella, diu, un plat supersenzill, ja ho dia, molt econòmic. Diu, però que en els anys difícils que van passar els nostres avis, resultava ser un plat 5 estrelles.
6: Avui en dia no ens ho fem.
5: Que bonic,
6: home,
5: que bonic.
6: Avui en dia ja tenim, no, puré de patates no, mantega no, és així.
5: Mira, jo et diré que estic avorrida ja de tanta vida sana.
6: Que, sí, una alegria, no, ara, s'ha de donar.
5: La vida sana la promovem des d'aquí, i això no vol dir que un dia no puguem fer un plat d'aquests, o no puguem posar una mica de mantega.
6: O un acompanyament, que fos un acompanyament.
5: No, tu no, el puré de patata, a casa, quan jo era petita, es feien patates.
6: Sí,
5: compraves
6: sí.
5: A patata, aixafada.
6: Et costa més anar a comprar els d'allò que anar a fer un puré de patates.
5: I ara posem oli, no posem mantega, moltes vegades, però abans es posava mantega.
6: I llet. Ah, bueno, jo li poso, eh?
5: Sí. Llet, mantega i la patata, allà ben passadet i ben bo que està, no?
6: Boníssim.
5: Tens curiositat per saber com són aquestes altres patates?
7: La Maria Elena, per exemple, ens ha escrit, i el que ens envia bàsicament és la fotografia que ara us ensenyaré. Ella proposava l'escrita amb patates o patates amb escrita.
6: És escrita.
7: És el peix, no?
6: El peix. Sí.
7: Diu que les fa amb safrà, amb el seu xup-xup, amb aquella picadeta, que les patates estaven boníssimes i que, a més, el millor tot és que tota la casa quedava impregnada d'aquesta olor, que ja, doncs, encara...
6: És que...
7: No, mira, aquí teniu la fotografia del plat.
6: A veure, un moment, que...
5: Sí, Mireia, mira. Sí, ara veig.
6: A més, tot està cònjunt en aquesta foto. Les estovalles són de peixos, el plat és un peix...
5: Carai.
6: I... Molt maco.
7: Tot a conjunt, eh?
5: Elena, ets una crac, perquè mira que bonica composició. Ha posat un plat gran, un platet petit al darrere, amb unes quantitats molt boniques. Un mantel amb les seves estrelles de mar,
6: molt
5: els seus peixitos. Molt bé.
7: I un plat saníssim, eh?
6: Sí, i tant. Penseu que un suquet de peix és supersenzill de fer, i s'estan perdent tantes coses, tantes.
5: No es poden perdre, mira que és bo el suquet.
6: No, per això hi ha escoles de cuina meravelloses que t'ensenyen a fer-ho, però...
5: Com l'escola de cuina Mireia Carbó.
6: Per exemple, però és una de les coses que ensenyem a fer per la gent que no sap cuinar, i se'n van al primer dia al·lucinats dient, és que me'n vaig d'aquí, sabem fer un suquet de peix, i dius...
5: I això ho fas a quin curs, exactament,
6: a l'intensiu de cuina,
5: de
6: amb un intensiu, que vens un dia a la setmana, durant 5 setmanes, i un dia parlem de peix, carn, ous, llegums, pasta...
5: Toques tots els pals,
6: sí,
5: una miqueta.
6: Sí, vens un dia a la setmana només, sopa 5 dies, ens ho passem pipa i adéu.
5: Que
6: no ho busqueu ara a la web, que no hi és, que està ple. Però el tornarem a fer al gener, l'anem fent. Quan s'acaba un, comença un altre, ens ho passem tan bé.
5: Molt
6: i
5: bé.
6: Ve gent tan maca, hi ha gent molt
5: i,
6: maca.
5: I, no? A més, agafes un coneixement de la cuina bastant important.
6: Sí, tant,
5: important,
6: per casa, eh?
5: Per casa. No, home, no,
6: perquè jo el primer dia els dic, us ensenyo a tallar una ceba que no serveix per res, però jo us ho ensenyo. Perquè si després tu no practiques, no serveix per res.
5: Tallar bé la ceba és molt important.
6: Oi, nena.
5: Molt
6: és la base de... Bueno,
5: ja ho saps, la base del sofregit.
6: Què us haig de dir?
5: Vinga, tenim una trucada.
6: Vinga, a veure.
5: Tenim el telèfon a la Maria José. Què tal? Vols compartir recepta?
4: Sí, mira, quan fa temps que no ho fa la meva mare, però quan érem petits i venia algú de fora, feia unes postres que era com una sorpresa, perquè deia que era un ou ferrat.
6: Sí.
4: Per postres. I consistia en fer unes natilles, una base de natilles, picava nata com si flors la clara de l'ou.
6: Sí.
4: I el rovell era mig presa que en almíbar,
5: sí.
4: Cap avall.
5: Sí, és
4: i la, lo que seria l'oli, de fregir a l'ou era caramel líquid.
5: Oh,
4: i
5: molt bé.
4: Algú deia, ara la posta és un bou ferrat. La gent el mirava com un dient.
6: Tu mira com aquesta... som ara, que això ho venem com a trampantojo.
5: Sí. Exactament.
4: Sí, pues mira, seria...
6: Quan és una recepta de tota la vida de Déu. Jo ho he vist per les xarxes. He vist trampantojo de huevo frito i dius, això és un...
5: Sí, això ho fèiem molt pels nens, perquè feia risa i era divertit i els nens menjaven les postres, no?
6: Bona aquesta
5: també. Sí, molt bona. Molt bona, molt bona. I tant que sí. Vaja, José, moltíssimes gràcies per participar.
4: A tu vosaltres.
5: Adéu. Vagi bé, adéu. Vinga, doncs la veritat és que sí. Ara, clar, és que tot ho posarem amb uns noms ara que sonen molt bé.
6: Sí.
5: I si ho dius en francès, tu saps en francès?
6: Dir trampantojo en francès, no? Què dius, Elisenda Camps?
5: Espera, el teu nom, que es diu Cluculeil o alguna cosa d'aquestes, com enganya l'ull o així, saps?
6: No sé.
5: En fi, coses. Tenim més receptes?
7: Sí, estan arribant. Va, i a més de postres, per exemple, la Pilar ens diu que ella recorda moltíssim les galetes de coco. Diu, se suquen dues galetes amb una barreja de mantega i sucre glaç i les enganxem una amb l'altra.
6: Per fora.
7: Després es banyen uns segons amb llet i s'arrebossen amb coco ratllat. I es fan com una mena, diu ella, entre cometes, de bocaditos que surten boníssims.
5: Jo no ho he tastat, això.
7: No?
6: Ah, jo sí.
5: Jo tampoc.
6: Sí, sí. Ah, que bona. No m'havien recordat mai més a la vida d'això.
5: Mira, farem molta memòria
6: que
5: avui,
6: bo. Més, vull més.
5: Va, més.
7: Mira, la Teresa, per exemple, jo recordo moltíssim la cassola de menuts de la meva iaia, la mare també els feia, i jo ho intento, però no és el mateix. Els menuts són els fetges, colls, ales, potes, diu, tant de pollastre com d'ànec. S'agafa una cassola de fang amb una mica d'oli, s'hi posa una ceba picada i un parell d'alls. Quan està feta, afegim els menuts, se salen, es deixen fer i quan ja està tot mig fet posem un raig de vi o de conyac, es deixa a foc lent i al final es fa una picada amb un all, una torradeta de pa i un fetge, s'ajunta tot i apa, ja ho tenim. Diu que la gent no està acostumada a menjar, però que és boníssim.
6: No, m'agrada aquesta recepta perquè realment els menuts en general s'han perdut tots.
5: Sí.
6: És estrany.
5: Sí, sí. Us en recordeu dels ronyons al Xerès?
6: Sí.
5: Que també es feien molt i ara no els trobes allà.
6: No els trobes. I el fetge. Jo quan tenia el restaurant fèiem fetge al vi negre i es venia moltíssim.
5: Amb salsa?
6: Sí, perquè és una cosa que a casa ningú se'ls fa. Llavors, quan surts fora i ho trobaven amb un menú o a la carta, doncs llavors ho demanaven. És una cosa que no te n'ensorprenia.
5: Saps que està de moda ara? Les mollejas.
6: Ja.
5: Sí, i abans també es feia les casqueries, vull dir, els menuts els compraves. I llavors hi havia els ronyons, hi havia...
6: Cervellets. Les turmes. Els callos.
5: Els callos, el fetge de bou... Ai, de bou, no, de vedella. Què més hi havia?
6: Els pedrers.
5: Els pedrers d'espollastres, els ous sense acabar de fer... Això m'encantava a mi de petita, els ous sense acabar de fer de les gallines. Això ja no existeix?
7: S'ha perdut.
6: Però vaja, algunes coses tampoc passa res perquè s'hagin perdut.
5: No, Mireia, per exemple, els callos boníssims, els peus de porc boníssims. El fetge sí que és veritat que ja no en mengem tant. Però de petits, no n'havíeu menjat a casa? Perquè tenia molt d'aliment?
6: Sí, molt de ferro, deien,
5: molt de ferro. En fi, a veure què explica la Núria endavant.
8: Mira, explicaré uns ous farcits que feia la mare.
5: A veure.
8: Mira, la mare doncs feia un sofregit de carn picada. Doncs la carn mateixa que pels macarrons, sofregit de carn picada amb ceba i tomàquet, tot el procés. Llavors els ous els bullia. Quan els tenia bullits treia el rovell. Farcia els ous d'aquesta carn picada. Llavors hi feia, els ratllava per sobre el rovell. I a sobre feia una beixamel i els posava al forn.
6: Boníssim.
5: Que bo.
8: Jo també ho faig, això.
5: Oh, però molt bé.
8: Però espera, jo faig, a veure, com que fem més coses que les mares, jo el farcit aquest el faig molta quantitat més, el faig, per exemple, 1,5 quilos, i el retiro per fer els macarrons o per fer els dies que faig espaguetis.
5: Molt bé.
6: Ja que t'hi poses,
8: molt bé. Tres topes, ja que m'hi poso, faig 1,5 quilos, dues o tres cebes, els tomàquets, llavors el congelo, i un dia faig els ous, un dia faig els macarrons...
5: Molt ben organitzada.
6: És tan important això, Núria, no? Nosaltres ho diguem tant a l'escola que convertim xurrades en un calvari, que el temps que emplees és el mateix en fer un que en fer tres, saps? Correcte. Que és el que et cap a la cassola.
5: En fer per un àpat que 1,5 quilos, no? Fas molt bé.
8: Sí,
5: i
8: correcte.
5: Això, mira, servirà per recordar, que aquí també ho hem dit diverses vegades, que cal només cuinant un dia a la setmana, de vegades podem tenir arreglo per tota la setmana.
6: Nena, això és batch cooking, ara es diu batch cooking, això que acaba de dir l'Elisenda Camps.
5: Tot li posem etiquetes. Tot li posem etiquetes. Núria, moltes gràcies per compartir la recepta de la mare.
8: A vosaltres. Adéu.
5: A veure això,
6: batch cooking, batch nena. Cooking. Això, batch això, jo tinc un curs ara que es diu així, que el publiquem i s'omple, el publiquem i s'omple. I és que ensenyem a cuinar per tota la setmana, Elisenda.
9: Clar.
6: A partir d'unes bases que t'ensenyem. Això és el que fa un cuiner de tota la vida, és la mise en place, és el és, però bueno, a vegades quan t'ho expliquen hi ha gent que diu, vale, ara ho veig clar, no? D'acord, ja sé com fer-ho. Mm-hmm. I t'ajuda, t'ajuda, clar, és un estalvi de temps, de, bueno, i de menjar variat, eh? Mm-hmm. Sí, sí, més, dame més.
7: Continuen arribant, a través del correu electrònic. El Chechu diu, la llet amb grossella i entrepà d'oli amb colacao.
6: La llet amb grossella.
9: La llet amb grossella molt bona, sí.
7: Encara ho fa, eh?
9: Quants anys? Ella encara ho fa?
7: Encara ho fa.
9: Encara es ven la grossella?
6: Sí que es ven.
7: Sembla que sí.
6: Has d'anar a una bodega a buscar-la, però nosaltres tenim un...
9: Amb llet, sí. Bueno, clar, és que abans no.
6: Els meus pares tenien el moble bar aquell i un d'això era la grossella.
9: Hi havia grossella, menta...
6: No, menta,
9: anís,
6: no me'n recordo.
9: Hi havia anís, moscatell, coses que ara no hi són.
6: No, ara no hi ha ni moble bar.
9: Licor, 43, xartres, coses d'aquestes.
6: Sí, jo el recordo ja de quan era una miqueta més gran el moble bar.
9: Després
6: també.
9: Ja hi havia altres coses, que eren whiskies, conyac, ginebres, sí. Però hi havia licor dolç, hi havia dolç. Molt abans. Sí. I venien les tietes i posaven...
6: Que guai, sí.
9: Sí. Molt bonic. Doncs, escolta, Mireia, vols llegir alguna més? Ah, no, tenim una trucada, una altra trucada. Ui, Pilar, què volies compartir?
10: Mira, és que m'heu fet gràcia quan heu parlat dels menuts, perquè quan jo era petita, el meu plat preferit era l'arròs amb fetge.
9: Hombre. Arròs amb fetge? I com el feien a casa, l'arròs amb fetge?
10: Molt senzill.
9: A la cassola o com?
10: No, ho feien per separat. Feien un arròs blanc, així una mica sucós, i llavors el fetge de xai l'enfarinaven, el fregien, jo crec que pels pares hi posava una mica de ceba d'aquella que quedava com caramelitzada, a mi no me la posaven, no m'hi devia agradar, i llavors barrejat el ceba, l'arròs amb blanc amb el fetge, molt senzill.
9: I el fetge arrebossat, emparrellat?
6: No, amb farina. Passaven per farina i el fregien a la paella.
9: Només amb farina.
10: Sí, només enfarinat, sí. Jo no n'he fet mai, però...
6: I era el teu plat preferit, eh?
9: I t'agradava molt.
6: Dic que era el teu plat preferit, mira, que curiós.
10: Moltíssim. Arròs amb fetge, deia jo, sí.
9: És curiós, perquè de quan som petits aquestes coses ens obligaven una mica a menjar-les, no?
10: Sí.
9: Però està bé. I el continues fent, Pilar?
10: No, jo no l'he fet. No,
9: se'n troba de fetge de bé, per això.
6: I si no l'encarregues,
9: un dia podries fer en honor de la teva infantesa.
10: Vinga, un dia ho provaré, sí.
9: Vinga, molt bé, Pilar. Vinga, gràcies per compartir.
10: Gràcies.
9: Que vagi molt bé, adeu. Més coses, Esther?
7: Mira, sí, per exemple, la Mari ens ha escrit i diu que recorda amb molt d'amor els ous al plat del seu pare, que fins i tot la setmana passada va trobar les cassoletes de fang petites ous per casa i els va fer i que els seus fills diu que van flipar. I posa una ceba mitjana, un all, 6 tomàquets de pera ben madurs, uns 80 grams de xoriço del bo picadet, 4 ous, uns quants pèsols i 8 llesques de pernil ben finet. Llavors el que fa és sofregir la ceba i l'all, després incorpora el xoriço, finalment el tomàquet, quan ja està fregit i posa els pèsols, reparteix aquest, entre cometes, diu mejunje a les 4 cassoletes i es posa a sobre doncs, 2 llesques de pernil i un ou al forn i et mors de gust.
6: Dic. Doncs sí, senyor. Sí.
9: Molt bo. Aquí la dificultat estava en que l'ou estigués quallada la clara i la llema tubeta per poder sucar una mica.
6: Ma mare feia, ara m'heu fet recordar, remenat de tomàquet.
9: Sí, a casa meva també n'havien fet remenant de tomàquet.
6: Era un sofregit de tomàquet, ratllat, sofregit, i després li posava allà uns ous i au, al plat.
9: I unes torradetes i ja està. A córrer. Veus quines coses més senzilles?
6: Sí.
7: El pare de la mare diu que el que feia era posar espàrrecs blancs.
6: A on?
7: En aquesta recepta que hem fet d'ous al plat.
6: I els palmitos.
9: Però els palmitos encara es mengen.
6: Sí? En sèrio?
9: Hi ha amanides por ahí als restaurants que tenen palmitos.
6: Nena, doncs has de sortir més, perquè jo no recupo allà.
9: Sí.
6: Ostres, doncs a mi...
9: Sí, escolta,

0: Nutritiu, també.
1: Sí, sí, clar, clar. També això de comprem la bechamel.
0: Feu la casa, que la Mireia...
1: Si costa, no costa res.
0: Si no en sabeu, ens ho dieu, que la Mireia ho explica.
1: I tant, us ho explico en 3 minuts, com fer una bechamel sense grumolls a la primera.
0: Molt bé. Mireia, què et sembla? Vols donar-nos la teva recepta d'avui?
1: Com vulguis, la vols?
0: Sí, és rapideta, oi?
1: És molt rapideta.
0: La donem i convoquem, continuem convocant?
1: Sí, m'ha encantat.
0: A mi m'agrada molt aquesta secció de viajones.
1: Guarda-me-les
2: totes i... Continuen arribant-hi, el correu.
0: Doncs mira, pel proper dia no en tirarem ni una, les farem servir totes.
1: Guarda-les totes, la meva. La meva és la dels dissabtes, que a casa meva feien un flam d'ou de tota la vida. Una cosa tan senzilla, i la casa feia aquella olor a llet bullida amb els aromes, saps? I això volia dir que a la nit veníem, doncs, el Fede, l'Anna i l'Eva a sopar, venien sempre, i era com... Oh, saps? Era la bona notícia del final de la setmana.
0: Explica com es fa, perquè és senzill, i ara els comprem fets i també és tonteria, no?
1: Tonteria total. Però a casa meva no feien flameig, fèiem el super mega flan.
0: I després el tallàvem per cadascú, que bo. També
1: s'ha de fer el dia abans, si el voleu fer, ha de refredar d'un dia per l'altre. Heu de fer 1 litre de llet, 8 ous, 180 grams de sucre, no li baixeu més el sucre, que ja us dic que la pifieu, perquè en realitat em porta més i jo ja li he baixat, 1 litre de llet, 8 ous, 180 grams de sucre, una pell de llimona i un canonet de canyella. Què feu primer? Bulliu la llet amb el sucre, la pell de la llimona i el canonet de canyella. Això ho fas bullir. No marxeu, perquè quan bulli farà fum
0: i sortirà tot i embrutarà tot.
1: Quan això trenca el bull, ho deixes refredar, perquè quanta més estona estiguin a dins la pell de llimona i la canyella, doncs més gustet agafarà tot, d'acord? Mentrestant, feu un caramel. Com feu el caramel? Agafeu un cassó petit i poseu 100 grams de sucre, 4 cullerades d'aigua i unes gotetes de suc de llimona o unes gotetes de vinagre. No patiu, que no es notarà. Això ho poseu al foc i no el remeneu, el deixeu en pau. Allà.
0: Tranquil, que reposi.
1: Sí, a foc mig, paciència, no el remeneu. Com, si voleu, podeu moure el cassó, però no poseu una cullera de fusta i el comenceu a remenar, perquè engranareu el sucre, haureu de bullir la cullera i el caramel surt sol. Mm. Aleshores, tu fas el caramel i fas o la mega flanera, on aquí o el que us dic, que el que canvia és el temps de cocció, o si no, ompliu flaneretes amb el cul, doncs hi poseu aquesta miqueta de caramel. A fora del foc teníeu la llet refredant amb els aromes i haureu batut els 8 ous dins d'un bol. No cal agafar la batedora elèctrica per fer això, sinó amb la forquilla els bateu una micona, barreges la llet amb els ous batuts i ho coles a dins de la flanera. Ho coles, sí? Tot junt, no per separat, tot junt. I amb els ous, tot així, coles l'ou, coles tot junt, els aromes, tot. Això ho poses al bany-maria, és a dir, poses els flamets dins d'una safata que puguin al forn, plena d'aigua. L'ideal seria coure'ls a 100 graus, d'acord? 100 graus, però perquè no bulli el flam, però si teniu molta pressa, doncs ho podeu posar a 150, més no, que 150 ja és una anada d'olla, amb l'escalfor de dalt, l'escalfor de baix. Si poseu l'escalfor de dalt, penseu que potser haureu de tapar el flam perquè us agafarà massa color del cul, però ja mola, perquè també us relaciones molt amb un flam fet a casa, no? Llavors, quan estiguin freds a la nevera, i de la nevera l'endemà, te'ls menges. Tararitxin bons. I a mi això em recorda la meva infantesa.
0: Que ho faci algú. Adeu, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Vinga, va, i a descansar molt,
1: Sí, senyora.
0: Vinga, que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Ens fem ressò de l'Hospital Germans Trier, que lidera Stop Iatro, un projecte europeu perquè les persones grans fràgils no perdin la seva funcionalitat, la seva autonomia i la seva qualitat de vida quan reben atenció hospitalària o per la prescripció de fàrmacs durant l'ingrés. Ana Banyeres.
2: El programa Stop Iatro està participat per geriatres i farmàcia i s'encarreguen d'identificar quines són les estratègies més convenients perquè els pacients més fràgils d'edat avançada no pateixin iatrogènia, és a dir, perdin les seves capacitats o s'acabin desorientant com a conseqüència de l'ingrés. I un cop es defineixen les accions, es treballa amb els pacients i els seus cuidadors perquè no apareguin aquests danys no intencionats i sigui més fàcil la transició de l'hospital al domicili. Doctor Miquel Mas.
3: Stop Iatro marca un pla d'atenció en el qual els pacients i els cuidadors són proactius i a partir dels quals pues, ajuden a tenir una millor cura, no només durant el procés agut, sinó a l'alta de l'hospitalització.
2: Un pas endavant cap a la medicina geriàtrica personalitzada.
3: L'objectiu no només és tractar la malaltia, sinó preservar la funcionalitat, l'autonomia i la qualitat de vida. Empoderar a les persones amb la seva resposta a les necessitats de salut que precisen.
2: En els adults d'edat avançada que presenten fragilitat, la pèrdua d'autonomia pot constituir una de les conseqüències més freqüents de les estades hospitalàries.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

en vas? On vas? Ets de plàstic, el groc. Carall, tu ets de metall, el groc i avall. Oh, pric de llet, el groc vas i fet. Però tu, tu de plàstic ets, però no ets cap en vas. I si no ets cap en vas, tu on vas?

0: Vas on vas.cat.
1: Separa bé la nostra responsabilitat. Generalitat de Catalunya.
2: Desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento i m'agrada quan em crides, quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu, d'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors, l'essència de la nostra terra, d'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci, per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
3: Vila-sacra, la capital del món.
2: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.

0: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
1: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
1: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançoneta incerta, per Josep Carreras.

0: Memòria de Josep Carné.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
3: Home, sí.
4: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
5: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
6: Cent Empordà.
7: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
8: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
9: Sentiràs la diferència.
10: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mampares, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila-sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.
11: Això és Ràdio Vila-sacra.
12: Què?
13: Que això és Ràdio Vila-sacra.
14: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
12: Jo?

0: I parlant d'emocions.
1: 47. No som una emissora de ràdio convencional, som el primer arxiu audiovisual de sensacions de Catalunya.

0: continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: Una de les coses que m'ha costat més a la vida és aprendre a escriure amb fredor.
3: Si tu no hi ets, les coses no van bé.
4: Ho deia l'escriptora i periodista Montserrat Roig poc abans de morir. El 10 de novembre de 1991 va deixar de respirar quan només tenia 45 anys. Nascuda a Barcelona, feminista i compromesa amb els moviments estudiantils, va participar, entre moltes altres coses, en la Caputxinada del 1966. Va guanyar el Premi Víctor Català el 1970, amb molta roba i poc sabó i tan neta que la volen, i així va començar a dedicar-se professionalment a la literatura. Roig va viure i va escriure. Amb el temps de les cireres va guanyar el Premi Sant Jordi el 1977.
2: Busques emocionar tant el cor com la ment, i si ho fas malament ni emociones ni convences.
4: Però, de fet, no calia inventar cap ficció per deixar els catalans sense respiració.
2: Sento els crits que omplen la plaça i veig plantofes, gorros, pantalons, camises, jaquetes per arreu i un escampall de morts. D'això en dèiem liquidació d'existències.
4: Estudi impressionant sobre el pas de tants republicans pels làger alemanys. Els catalans als camps nazis del 1977 va mereixer el Premi Crítica Serra d'Or. La faceta periodística de Montserrat Roig es complementaria amb articles, programes d'entrevistes a la televisió i altres llibres com L'Agulla Daurada, sobre Leningrad i el seu setge. Premi Nacional de Literatura el 1985.
2: A finals de setembre s'havien exhaurit el carbó i el petroli dels magatzems. En algunes zones, la temperatura arribava a 40 graus sota zero.
4: La ciutat i la seva història, la ciutat que va haver de cremar els llibres per escalfar els seus habitants, ens va deixar amb l'ai al cor, com la d'una dona que amb la ploma a la mà mai no va deixar de lluitar.
0: Lletres d'or.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es tradueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
2: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
1: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment. I que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
3: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta.
4: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
3: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
4: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
3: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
5: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més. No entenc com el món pot anar tan malament.
6: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
7: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Què és la fidelitat? És compromís.
1: És sinceritat.
0: És estima.
1: És confiança.
0: Amic, mitjans de proximitat, periodisme d'alta fidelitat.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: La migranya és una de les patologies neurològiques més freqüents i incapacitants. Provoca forts mal de caps, acompanyats molt cops de nàusees i vòmits i sensibilitat a la llum i al soroll. Afecta sobretot les dones i un atac de migranya pot durar des d'unes hores a diversos dies. En funció de la persona, les crisis de migranya poden ser més o menys recurrents i és una malaltia que pot esdevenir crònica. Una malaltia que pateixen uns 1.300 milions de persones a tot el món, prop de 900.000 només a Catalunya, com la Patrícia, que diu que és molt més que un mal de cap.
2: He estat diversos dies amb una meitat de la cara i ombres adormits i una oïda pràcticament tapada. I a més, per exemple, m'afecta molt el soroll. Al final són coses que no et deixen portar un dia a dia normal. És una mica frustrant perquè al final et van donant medicació a prova i error i si una no et funciona, doncs te la canvien per una altra. I al final aquestes medicacions són fortes i ja n'hi ha efectes secundaris com, per exemple, nàusees o marejos. O sigui, no és una situació gens agradable i genera molta impotència.
1: Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge i l'Institut d'Investigació Biomèdica i d'Ivell obre la porta a un tractament més efectiu dels casos més difícils que no responen als tractaments. El doctor Albert Muñoz Vendrell és neuròleg de la unitat de cefalees de l'Hospital de Bellvitge i investigador de l'IDIBELL i és l'autor principal d'aquest estudi. Benvingut.
3: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Els casos més greus de migranya, els més difícils de tractar, el vostre estudi evidencia que es pot fer front en aquests casos més difícils quan altres tractaments han fracassat, no? Com?
3: Sí, aquest estudi el que ha intentat investigar és avaluar els pacients que etiquetem com migranya refractària, que significa que és un pacient amb migranya que ha provat totes les classes de tractaments preventius que hi ha disponibles i no ha respost a cap d'aquestes classes. Llavors, l'última gran esperança per a aquests pacients són els tractaments específics

0: fins i tot aquests casos que havien fallat a tot, inclús aquests nous tractaments específics, donant-los aquesta alternativa en pastilla, podien millorar fins a un terç dels pacients.
1: Belvitge, heu liderat aquest estudi en què han participat 17 hospitals de tot l'estat i heu aconseguit reduir l'afectació tant en els dies que dura la crisi, un 30% dels pacients crec que han aconseguit reduir a la meitat el nombre de dies amb migranya, i també heu aconseguit reduir la intensitat del dolor, i això també permet acabar reduint la medicació, no?
0: Exacte, sí, la migranya és una malaltia que produeix una discapacitat molt elevada i ho fa de moltes maneres, no és només quants dies tinc mal de cap, sinó, com molt bé comentes, la intensitat del mal de cap. No és el mateix tenir 10 dies de mal de cap intens que et deixa al llit que tenir 10 dies de mal de cap, bueno, que més o menys et permet continuar amb la teva vida, no? Llavors intentem avaluar amb aquest estudi que es basa en dades de tota Espanya, és a dir, és el que fem a la consulta, molts professionals que ens dediquem a la migranya, i el que ha fet és avaluar no només la freqüència, sinó també la intensitat, la discapacitat, l'afectació de la qualitat de vida, tot això ho mesurem amb escales que els pacients completen, amb enquestes. I també altres dades com el consum d'analgèsics, per exemple.
1: La migranya, dieu vosaltres, és molt més que un mal de cap, i la pregunta que es fan els malalts, sobretot els que tenen els casos més difícils, és: té cura?
0: Clar, la migranya és una malaltia massa complexa. A dia d'avui no hi ha, igual que no hi ha una prova que ens pugui confirmar el diagnòstic al 100%, no hi ha una imatge o una analítica que ens digui si és migranya o no ho és. És una sèrie de criteris que es basen en els símptomes que té el pacient i el descartar altres causes, òbviament. Això ens fa establir un diagnòstic, i igual que el diagnòstic és complex, la causa també ho és. No hi ha una causa evident ni única. La causa de la migranya és una mescla d'una condició genètica amb una susceptibilitat també a canvis hormonals, a canvis ambientals, que tot això convergeix en un circuit que s'activa i provoca migranya. Per tant, el tractament ja veiem que no serà tan senzill com atacar a una diana única, sinó que, com que té molts orígens, també hi ha molts llocs on apuntar amb els tractaments. I a poc a poc estem investigant vies diferents, a veure quina via és més eficaç atacar per aconseguir controlar el dolor.
1: Clar, hi ha diferents causes, però hi ha algunes pautes que permetin reduir els atacs de migranya, és a dir, aliments prohibits, activitats recomanades, es parla de vegades del ioga, no? Perquè és veritat que aquests mal de caps, aquestes cefalees, aquestes migranyes, moltes vegades molts pacients diuen que els hi augmenta aquest mal de cap si fa una activitat física.
0: Sí, la migranya, per definició, sempre diem això de no és només un mal de cap, perquè no és una cefalea, no és simplement tinc mal al cap, sinó que hi ha molts símptomes acompanyats, no? I per definició la migranya no és només el mal de cap, sinó que també és fòbia als sorolls, a la llum, i també a l'activitat física, no? Hi ha un dels criteris de diagnòstic de la migranya és que el mal de cap empitjori quan faig activitat, si em poso a pujar escales, si em poso a córrer, si començo a fer esforços, no? Llavors, clar, es tracta d'intentar prevenir aquestes crisis, perquè un cop tenim la crisi, com dic, tots aquests símptomes acompanyants ens faran impossible poder fer exercici, poder fer una vida normal, no? Per tant, es tracta de portar uns hàbits de vida que intentin reduir més aviat els desencadenants, les coses que poden desenvolupar atacs de migranya. Llavors, aquestes recomanacions que fem passen sobretot per tenir una vida molt rutinària, perquè sabem que el desencadenant típic de la migranya està relacionat amb els canvis tant a nivell intern com a nivell extern. Llavors va molt bé tenir una vida molt rutinària en quant a la son, no? Al menjar, les dietes, sempre menjar a la mateixa hora, sempre la mateixa quantitat, tot el que són dejuns prolongats o grans atracons, o fer migdiades llargues, canviar l'horari de son, tot això poden ser desencadenants. Per tant, vida molt rutinària, exercici físic regular, que això ens ajuda a que mecanismes compensatoris puguin amortiguar una mica més aquest atac de migranya, i després filtrar tot allò que coneixem que puguin ser desencadenants. No hi ha aliments prohibits com a tal, però sí que hi ha pacients que a nivell individual, doncs hi ha cert aliment o certa beguda que els sol desencadenar migranya perquè no els senta bé pel que sigui, i llavors en aquell cas particular sí que recomanem evitar-ho.
1: Doctor Albert Muñoz Vendrell, neuròleg de la Unitat de Cefalees de l'Hospital de Bellvitge, investigador de l'IDI Bell, gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.

Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies.

0: Tenir cura del mobiliari urbà és responsabilitat de tots. Respecte als...
1: Senyor Secret de l'Amor, tenim moltes trucades. Quina era la seva pregunta?
2: La meva trucada és: en quin lloc estrany heu fet l'amor?
1: Ai, ai, fa patir, eh? No. Portis bé amb els oients, que han trucat molt.
2: Perdoni. Si la gent truca és perquè ho ha fet en llocs estranys. Si no, no trucaria, vol dir que la gent fot el missionero a casa i s'ha acabat.
1: Carles, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Carles. Què tal? D'on truques, nen?
3: Des del cotxe en aquest moment.
2: El cotxe. Fixa, molt bé, el cotxe. Cotxe, eh? Segur que ho has fet al cotxe?
3: No. Sí, però el lloc més estrany ha sigut el cotxe, eh?
2: Ah, molt bé. On ho has fet, tu?
3: Amb un avenc. Un avenc és una cima en castellà, 150 metres de fondària. Imagineu-vos una sala per estalactites i la meva xicota i jo traient els monos, fent-los servir com una flaçada, els cascos amb les llums com si fossin unes espelmes, molt romàntic.
2: Hosti, nen!
4: Però guanyes segur, no?
2: Ostres, nen, sota terra, tu, que ets espeleòleg!
3: Sí, faig espeleologia, exactament.
2: Ostres, que guapo!
3: Molt guapo,
1: 150 metres.
2: I és diferent fer-ho sota terra que dalt, o no?
3: Home, sí, clar.
1: És claustrofòbic, si més no.
2: Ara, això sí, fosc ho era.
3: Sí, era molt romàntic, molt bonic, de veritat.
2: Home, ja m'ho imagino. T'has casat amb ella o no?
3: Sí.
2: Molt bé, doncs me n'alegro molt, Carles.
1: Gràcies per trucar, Carles. Bona tarda. Adéu.
2: Això podria ser el nom d'una sèrie. A 150 metres bajo tierra.
1: No hi havia una sèrie que es deia una cosa semblant? A
4: 2 metres bajo tierra.
1: A 2 metres. Josep, molt bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Hola, Josep. Estigui atent, senyor Secret.
2: On ho has fet?
5: A la vall del pont de la via del tren.
2: Què dius ara?
5: Tal com sona.
2: I com és que et vas fotre sota el pont?
5: Mira, va vindre així, un aquí de pillo aquí te mato.
2: Doncs està molt bé, o sigui, li va agradar o no?
5: Sí, i algun teatre ecològic, eh? Vull dir... algun teatre, a més d'este, algun teatre ecològic, de vall d'una figuera, de vall d'un pi...
2: Uh-huh. O sigui, que tu ets molt de fer-ho sota algun lloc.
5: No, és allà on estàs.
2: Ah, allà és on estàs. Bé, ha donat la casualitat. Doncs, Josep, moltes gràcies.
5: Vinga.
1: Gràcies, Jaume. Ai, Josep, perdó, bona tarda. Adéu-siau. Adéu, Josep. Ara sí, Jaume, molt bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Jaume, què tal?
6: Molt bé.
2: Molt bé. Des d'on?
6: Des de... Ara mateix sota un pont.
2: Sota el pont, sense fer l'amor, no?
6: No, sense fer l'amor, conduint sol.
2: Ah, conduint sol sota el pont. Des d'on, nen? Des d'on ho has fet?
6: Allò, a Saragossa, a la plaça del Pilar, per Nadal, muntem un pessebre allà i sortíem de festa amb una amigueta de la nit i vam anar al portal de Belén.
2: Va, no fotis, dins el pessebre. En el pessebre de la Pilarica.
6: Hombre, claro. Fèiem de San José i Virgen Marcia, els dos.
2: Ja, això no sé si creure-m'ho massa, eh?
6: Sí. Home, anàvem una mica tocadets, vam sortir de festa i... Bueno, vaig conèixer la noia i n'hi havia un lloc on anar i estàvem allà al passeig Pilar i... A on va caure, tu?
2: Ja està, molt bé. La coneixies ja o no? Va ser aquell dia?
6: Va ser aquell dia.
2: Ole, déu-n'hi-do ell, eh? I tu també, eh?
6: Home, t'has d'aprofitar la vida, tu.
2: Sí, senyor, doncs au.
1: Gràcies, Jaume, bona tarda. Adéu.
2: Vale, vinga.
1: Saludem el Jordi ara. Jordi, molt bona tarda.
7: Hola, què tal?
1: Molt bé, i tu?
7: Sí, pues també, eh?
1: Mira, que et passo el senyor Secret, eh? Senyor Secret, que
2: Jordi. Jordi.
7: Què tal, senyor Secret?
2: Tots miren a fent aquí.
7: Ah, bueno.
2: On ho has fet? On ho has fet, lladre?
7: Oh, a un telecadira d'una estació d'esquí.
2: Va.
7: Oh, i tant.
1: Que fa fred, el telecadira.
2: Però, escolta una cosa.
7: Al to, però a temporada d'estiu... Eh?
2: Ah, molt bé. Però dona temps, perquè amb telecadira, escolta, allò es va movent i pots caure.
7: No. Bueno, és que està parat, que en temporada d'estiu no es mou.
2: Ai, que ja sé com ho vas fer.
7: Eh?
2: Ja sé com ho vas fer.
8: Tot lliga.
7: Com?
2: Sí, no, home, ell es va posar a sobre, no?
7: Ah, sí.
1: Detalls no.
2: Ah, no, perdó.
1: No calen detalls.
2: De quina estació vas fer? De quina estació d'esquí?
7: Ah, això ho volia dir. A Baqueira Beret. I és que, a més... Tota la cadira aquesta és desembregable, eh?
2: Ole! Vas desembregar bé, nen!
7: Sí, és el de quatre places, desembregable.
2: Sí, vale. Senyor. Doncs apuntat queda, Jordi.
1: Gràcies per trucar, Jordi. Bona tarda.
7: Vale, bona tarda.
1: Adéu.
2: Collons, la gent avui m'ha posat difícil, eh?
1: Espera't, que encara n'hi ha més, eh? Andreu, molt bona tarda. Hola, Andreu.
9: Hola,
1: què tal?
9: Vinc a fent per aquí.
1: Anar fent.
2: Molt bé, Andreu, des d'on...
9: Amb un confessionari.
2: Perdó?
9: Amb un confessionari.
2: De quin... Podries dir l'església, sisplau?
9: Doncs la catedral de Girona.
2: Va! A la catedral de Girona.
9: Sí.
2: Home, s'ha de tenir pebrots, eh?
9: No, per què no?
2: A veure, com ho vas fer?
9: Ui.
2: Va, explica'm-ho.
1: No donem masses detalls, tampoc, senyor secret.
2: No, no ho sé, però...
9: Era un casament. Es casava el meu millor amic.
2: I tu amb qui ho vas fer? Que era una convidada o ja venies amb ella?
9: Ja venia amb ella.
2: Hola, nen, hosti.
9: Estàvem avorrint perquè el capellà no parava de practicar, i vam dir, va, no.
2: I molt bé, i ho vol fer el confessionari?
9: Sí, sí, collons.
2: Molt bé, ella es va confessar totalment, no? Es va despullar davant teu.
9: Sí. Va perdre la virginitat aquell dia.
2: Molt bé, com té els pits aquesta noia?
1: Va, no, això ja no, això ja no. Va, això ja no.
2: Ja fa molts anys, no se'n recorda. Doncs, Andreu, moltes gràcies.
1: Bona tarda. Petons, Andreu. Va, que ens truca la primera dona. Tracti-la bé, eh?
2: Perdoni'm, les dones. Jo tinc una mà.
1: A veure. Maria, molt bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: Maria, com estàs?
8: Molt malament, perquè soc molt joveneta, jo. Tinc 81 anys.
2: Home, ets molt jove, carinyo.
8: Sí.
2: Home, ets molt jove.
8: De cor jove, però sí. De cames no puc caminar.
2: Bueno, i què penses, com les tinc jo, les cames?
8: Oh, més bé que jo, sí.
2: Oh, no ho pensis, em va parir.
8: Jo, si baixo una mica, haig de baixar amb el meu carret de la compra. Aquest és el meu amic.
2: Bueno, dona...
8: A vegades penso que amb aquesta manera dormir amb ell.
2: No. Bueno, no vinguis massa voltes, bueno.
8: Us felicito a totes pel programa que feu, perquè us escolto sempre.
1: Moltíssimes gràcies, Maria.
8: Molt.
2: A veure, Maria, bueno, a veure, anem al tema.
8: Us riureu, perquè, bueno, jo ja fa molts anys que l'amor ja no sé què és. Però, bueno, n'hi ha de moltes fases d'amor.
2: Sí, senyora.
8: L'amor que toqueu avui en dia, us l'explicaré. Jo vaig fer l'amor amb el meu marit amb un corral de gallines i pollastres. Imagineu-vos, va ser un acte animal.
2: Sí, senyora.
8: Més animal ja no podria ser.
1: Un aplaudiment per la Maria. Un aplaudiment.
2: Maria.
8: Us imagineu fent l'acte i voltant, un que picava per aquí, l'altre que picava per allà. I bé, no cal que us ho imagini. Ja us ho podeu imaginar,
2: sí,
8: eh?
2: Home, sí que m'ho imagino, sí. Bé,
8: bueno, va ser més animal i bé, ja no sé com dius-ho.
2: No, escolta, i ben bonic que va ser, eh? D'aquest segur que te n'en recordes.
1: Molt bé.
2: Clar, d'aquest te n'en recordes.
8: I tant.
1: Gràcies per trucar, Maria.
8: Amb això no va fer efecte, eh?
2: Bueno, dona, escolta.
8: Jo tinc un fill, que Déu me'l conservi, que té 57 anys.
2: I ben guapo que és.
8: Oi, si ho haguéssiu.
2: Home, i tant.
8: I el meu net, tambor, també. Petons per tots.
1: Petons, i gràcies per trucar.
8: I per molts anys de fer el programa.
1: Gràcies, bona tarda.
8: I a vostè, senyor, també, eh?
2: En vida seva, Maria.
8: Adéu-siau.
1: Adéu. Senyor secret, ha de decidir entre... Atenció, tenim un betlem, un telecadira, un confessionari, corral de gallines, a 150 metres de fondària, sota el pont... Com ho fem, això?
0: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
10: Hola, Joan.
11: Hola, Sílvia.
10: Què fas aquest cap de setmana?
11: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: I parlant d'emocions.
1: 99.
2: La màquina del temps.
3: La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps.

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: L'armadura. Si fora d'un context musical sentim parlar d'armadures, segurament ens venen al cap guerrers coberts d'una cuirassa metàl·lica i amb una llança a la mà. La paraula armadura ve del verb armar, provinent d'armare, relacionat amb arma, que en llatí vol dir armes, tropes, guerres o gestes militars. Per desgràcia, armes i guerres acompanyen la humanitat des de sempre. Però armar també és ajuntar les diverses peces de què es compon un objecte. O, com en el formigó armat, posar-hi una armadura de ferro perquè sigui més resistent. Amb aquestes armadures que organitzen i sostenen està relacionada l'armadura musical. L'armadura és el conjunt de signes d'alteració posats en el pentagrama, després de la clau o en el transcurs d'una peça que afecta totes les notes d'un fragment. L'armadura té a veure amb la tonalitat de la composició. Per exemple, en la de do major, l'escala es fa sense cap alteració, però en canvi en la de mi major hi ha quatre sostinguts i en la de do menor, tres bemolls. Així, l'armadura ofereix a l'intèrpret musical, d'un cop d'ull i des de la primera línia de la partitura, dues informacions. Quantes alteracions ha d'estar preparat per afrontar i en quina escala està la composició. No totes les paraules relacionades amb arma tenen a veure amb violència. La majoria de la gent, si alguna cosa armem, és un moble, o com a molt, una mica de gresca. Ara, per fer coses en comptes de desfer-les, cal armar-se de valor i de paciència, o posar-se una armadura per protegir-se dels que van armats fins a les dents. Alarma també ve d'arma, però no us alarmeu. Proposem un armistici, és a dir, deixar estar les armes, desar-les a l'armari, que havia estat justament el lloc on es guardaven les armes, i fer sonar un charango, un instrument fet amb una closca d'armadillo, que es diu així perquè la closca que el protegeix sembla una armadura. Doncs deixem armes i alarmes a l'armari i que soni la música, que sempre s'ha dit que amanseix les feres.

0: compartint emocions.
1: És clar.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai, ai.

tothom. Possible i probable són dues paraules que es fan servir una miqueta a la babalà. Sembla que siguin equivalents, però no, no ho són. Una cosa possible és una cosa que pot passar. Guanyar 4.000 euros al mes és possible. La probabilitat existeix perquè hi ha gent que els guanya. Ara bé, en la majoria de feines, guanyar 4.000 euros al mes és molt poc probable. Perquè probable no vol dir simplement que una cosa pot passar. Vol dir que hi ha moltes possibilitats que una cosa passi. Per cert, a punta banda, probable s'escriu amb B alta.

0: defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Una aplicació gratuïta impulsa el comerç de barri, ja que permet encarregar compres a la carta al mercat i les botigues habituals. L'aplicació l'ha creada Manzanin, una start-up que pretén digitalitzar el comerç dels barris de Barcelona i convertir-se en una mena d'Amazon d'aquest sector. Ofereix una comunicació directa entre l'usuari i el botiguer i no només permet fer l'encàrrec, sinó també rebre assessorament sobre els productes. Eva Tomàs és la creadora de Manzanin.
2: Nosaltres el que fem és posar una plataforma al servei d'aquest petit comerç i dels clients per permetre això, que en qualsevol moment tu puguis comprar en una de les 500 botigues que tenim disponibles a Barcelona i tenir el millor producte, de la millor qualitat, de proximitat i amb la millor atenció, però des del mòbil, des d'on vulguis, sense haver-te de desplaçar. El que oferim és una alternativa a aquest petit comerç i en la nostra plataforma ells tenen visibilitat com a botiga, és a dir, tu com a client quan compres saps perfectament en quina botiga estàs comprant i a més pots xatejar directament amb el botiguer. Manzanin actualment està disponible a Barcelona i estem començant a Madrid també i tu pots encarregar productes de qualsevol tipus de botigues, des de botigues d'alimentació, fruiteries, carnisseries, peixateries, parades dels mercats, però també floristeries, farmàcies, papereries, al final tot el que seria comerç de proximitat.
1: Manzanin, disponible per iOS i Android, va començar a operar el 2016 i ja acumula més de 15.000 descàrregues, 5.000 comandes i ofereix una oferta de més de 500 establiments. We'll be right back.

0: gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites, demana online al triple
1: telepizza.es.
0: Telepizza, el secret és a la massa.
2: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Qui té un os de peluig? A què són tendres i bonics? En aquest poema tan bonic i dolç parlarem d'ells. El sentim?
5: Hola, sóc la Júlia Simón Aguilar. El poema que he escollit es diu El os de peluig. La gent que l'ha escrit se diu a mia fatró Elena Vidal. He escollit aquest poema perquè m'agrada. El os de peluig, el meu pobre os de peluig, és tan vell que tot és cruix. Bé, m'és igual, però jo me l'estimo. No ho veig, és el meu nino.
4: Moltíssimes gràcies, Júlia, per recitar aquest poema. Un poema tendre i bonic com un os de peluix. Fins al proper Embaladits.

Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: col·labores amb una gran tasca social. Once, ben jugat.
1: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
2: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
3: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
4: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
5: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
2: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
1: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensación.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Endesa preveu tancar una anella elèctrica a Cantallops que pateix talls constants de llum en episodis de vent. L'Ajuntament diu que fa temps que els passa, però que s'han intensificat en l'últim any. L'equip itinerant que ajuda persones sense llar ha atès 82 usuaris a només 4 pobles de l'Alt Empordà. Durant l'any passat, el projecte Sostre 360 va assistir 21 joves d'entre 18 i 25 anys que estaven en situació de vulnerabilitat vivint al carrer. Roba 250 euros a una dona a la Devesa de Girona i l'amenaça amb un ganivet. La policia municipal de Girona va arrestar el sospitós al carrer del Pont de la Barca després que la víctima el reconegués.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Que bo!
3: I parlant d'emocions...
4: 4.
5: Necessites una empenta per passar el dia? Doncs puja el so de la ràdio i sent l'energia del dial 107.0 de la FM. Ràdio Vilasacra.

0: Busques feina? A Randstad t'estem buscant. Si estàs interessat i interessada, entra a randstad.es o descarrega l'app de Randstad Girona. Randstad, partner for talent.
1: Atenció al Festa Festa.
2: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
1: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
2: Festa Festa.
3: Amb Amadeu Carbó.
4: De oca a oca i tiro per què em toca.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: WhatsApp.
6: Da Brindisi in Italia, saluti a Radio Villa Sacra, un sacco di emozioni per tutti voi.
4: Ara, ara e sempre, la teva veu.
7: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar, i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
3: Mira. En Baladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
6: Hola, sóc el Luca Tudor Palimavi. El poema que he escollit es diu El Pop. Jo ha escrit Enric Laureula. I he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El Pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de formes encisiadora. Amb les potes, ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades, si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jubarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora, paraven i feien salts. Al seu crit, dos, tres, fora, i dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
5: Quin poema tan divertit, Luca. Gràcies per recitar-lo. I com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto i troba la teva moto ideal.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Actualitzem.
2: Bon dia a tothom.
3: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
4: Radiovilasacra.cat.
5: La inflació continua en augment i ho fa sobretot impulsada per l'encariment de l'energia, és a dir, els carburants i l'electricitat. A la cosa Catalunya els preus han incrementat de mitjana un 4% respecte al mateix mes de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada al juliol i la xifra més alta des de començaments del 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, un 4,3% de mitjana a l'agost. El que més contribueix a aquesta pujada és, com dèiem, l'encariment de la llum, ha pujat un 9%, però sobretot de la gasolina, que s'ha incrementat un 17%, i el gasoil encara més, un 30%. Això malgrat les bonificacions fiscals de 10 cèntims per litre que s'aplicaven el mes passat. Aquest mes han canviat i s'han ampliat els 20 cèntims pel dièsel i han baixat els 5 per la gasolina. En el cas dels aliments i les begudes no alcohòliques, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Entre els productes que més pugen destaquen els ous, els llegums o els cítrics, amb increments de preu d'entre el 12 i el 17%. Carles Méndez és professor d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya.
6: Els preus finals dels supermercats estan definits no únicament per al preu mitjà d'adquisició, sinó que també hi ha uns preus logístics que deriven del preu del combustible, de l'energia, que també estem patint alta volatilitat en el preu de l'energia i que això pot interaccionar en el preu final del supermercat.
5: Les previsions són que la inflació es mantingui alta i s'allargui en el temps. Els últims pronòstics del Banc Central Europeu són que aquest any es tanqui amb una data del 3% de mitjana a la zona euro. Ara se situa en el 3,3% i que es mantingui en 2,5% l'any que ve. Això és per sobre de l'objectiu del 2% que es marca l'organisme, cosa que pot fer que torni a pujar els tipus d'interès.
7: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més, no entenc com el món pot anar tan malament.
8: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
9: Ep!
10: Sí i no.
9: Cal explicar-ho.
8: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
11: Ei! És Ràdio Vila-sacra!
8: Comença a cuidar-te cada dia.
12: Ràdio Vila-sacra,

0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.
2: Recordo un dia que estava amb una manada de cavalls observant-los i meditant sobre tot el que havia après d'ells. I vaig pensar, no es diferencien tant de nosaltres. Tots volem el mateix, comprendre i ser compresos, viure amb els nostres, que ens accepti el grup, la família, la manada, i tenir un guia, un líder, jefe, mestre o com li vulgueu dir, però que siga savi, just i constant. Em vaig identificar molt amb tots aquells altres cavalls que viuen tancats, sols, incompresos, rebels, que no volen obeir, que desafien l'autoritat. Des d'aquell moment vaig comprendre que els cavalls, en el seu estat natural, i només en el seu estat natural, funcionen com un mirall metafòric de la nostra pròpia vida. I només així podem realitzar sessions terapèutiques honestes. A la finca del Mastobert, prop de Camprodon, disposem de més de 30 hectàrees de prats, boscos i rius on viu la nostra manada de cavalls en llibertat. Em dic Jordi Butxaca i fa 30 anys que visc i treballo amb cavalls. Avui en dia dirigeixo el centre TRAC. Realitzem tallers d'intel·ligència emocional amb cavalls per a grups, així com sessions de psicoteràpia assistida per a equins, individuals i familiars, coaching i tallers de formació per a professionals en salut mental. Tanmateix, a la mateixa finca disposem d'un petit hotel rural de 7 habitacions on podem allotjar els nostres clients, el Mastobert, donant la possibilitat de realitzar tallers residencials i retirs. Després de tants anys, em continua sorprenent l'enorme capacitat que tenen els cavalls per a connectar amb les nostres emocions i mostrar-nos la nostra animalitat natural.
3: Més informació al web trecavalls.com i al telèfon 97-230-327.
4: Festa de la bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
5: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
6: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
7: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
8: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
5: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
4: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

Què et sembla la nostra música? Ah, no t'agrada? Carai, quina desil·lusió per la Neus i el Jordi, que tan sols tenen 4 anys i volen aprendre. Sí, nosaltres deixem els professionals que facin de professionals allà on vulguin, i els que han d'aprendre, pues ajudar-los a aprendre. I és que a Ràdio Vila-sacra ens agrada molt aprendre.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra, feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui, cal més feina i menys ximpleria.

0: De dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vilassar.
2: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
3: I doncs?
2: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
4: No és molt habitual.
2: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
5: I una mica més.
6: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
2: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

0: Parlant de música amb Marga Herbàs.
1: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa, o sentim una música que sona. Però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça, o encoratjar-lo a escoltar-la, en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants, dient: escolteu, us convidem a escoltar, o us aconsellem que escolteu. En canvi, les fórmules de convit amb escoltar no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li: pots parlar més fort, que no et sento? Si li diguéssiu: pots parlar més fort, que no t'escolto? Es pensaria que sou uns penques.

0: I parlant d'emocions,
1: 59.
2: Mare meva.
3: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: I parlant d'emocions.
1: 36. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Uala! Déu-n'hi-do. Qui no ha agafat mai una cantimplora per anar d'excursió? Bé, no cal anar d'excursió, perquè actualment també en duem una a la feina. Efectivament, parlem de la garrafa de metall o de vidre apta per conservar la temperatura del líquid que hi posem. Però us heu plantejat mai quin és l'origen d'aquest mot? És un compost de canta i plora per al·lusió a la cantarella monòtona de l'aigua quan raja. En castellà també han adoptat el mot d'origen català cantimplora, tal qual. Fins i tot en català tenim l'expressió fer la cantimplora, que evidentment és l'equivalent a fer el ploricó. Ara, quan agafeu una cantimplora, us podreu imaginar algú cantant i plorant alhora. La imatge, si més no, és prou divertida.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: A l'Alt Empordà.
3: Que parla de ràdio.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza

Vila-sacra activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Continguts en xarxa.
2: El temps.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Amb molta precaució, rius i rieres, ruixats que poden continuar sent amb caràcter torrencial, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i també en aquest sector de la façana litoral, en 3 hores es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat. Una situació complicada, tot plegat amb unes temperatures que han baixat, on més s'ha notat, doncs, cap a comarques interiors i cap al Pirineu, però igualment, després que els ruixats marxin, quedaran restes d'inestabilitat a la façana litoral, litoral central, principalment. Es notarà el descens de la temperatura, la refrescada a tot arreu, amb més sol cap a ponent i algunes nuvolades i alguna tronada cap al nord-est. A la tarda també el sol s'anirà imposant i les temperatures quedaran més baixes. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
2: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
7: Bon Preu Esclat.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: Avui i de bon matí, què és el que us podria dir? És clar que si Ràdio Vila-sacra estàs escoltant, tens sensacions a cada instant. Recull audiovisual d'aquí i d'allà, tal qual, experimentacions reorganitzades carregades d'il·lusions. Treballs mesurats psicològicament per culturitzar i evolucionar el cervell. Evidentment, en un temps on tenim de tot i massa, i potser per això es revoluciona tant la massa.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Hola, molt bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
5: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai, oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
3: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa permets un dia mac. Ara vindran els avis lluis.
3: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
3: Petó!
6: M'alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
4: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
8: És K25.

0: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
1: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
0: I 100% en català. Et protegim?

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
3: A l'Espai Gironès regalem 12.000 euros en benzina.
4: Fins al 19 de setembre pots guanyar vals de benzina de 30 euros amb les teves compres a l'Espai Gironès.
3: Aconsegueix el teu val de benzina perquè et sigui més fàcil moure't per l'espai. En sortegem 400.
4: Més info a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

Persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos.

0: veure què ha de tindre una bona taronja.
1: Dolçor, sucositat i ese toc cítric perfecte.
0: Correcte. I quina és l'única que aprova amb nota?
1: Les taronges i mandarines estudiante.
0: La fruita que sempre trau matrícula d'honor.
2: ¿Qué tan entrada?

0: A Ràdio Vila-sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
1: Tiki tiki tiki ta.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Festa de la bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
0: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
0: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
1: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: tanca els ulls.
1: Pivot Point, centre d'ensenyament. Cursos bàsic de perruqueria. Color, disseny, perfeccionament i estètica. Carrer Sud 4. Telèfon 972 67 46 50. Figueres.

0: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.
1: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Escolta. Avui estem aquí a Bàscara, que és el poble on també he criat. Estem en el forn de pa l'Empordà. És el pa que he menjat durant tota la vida. I res, que em fa molta il·lusió poder presentar una instal·lació que me la sento molt meva, pel fet només de que és el meu poble, diguem-ho així. El forn de pa l'Empordà és un forn de pa que està portat per una família de tota la vida, de la família Feliu, i, bueno, estan fent el pa de forma artesanal, amb farina que ve de producte integrat, n'hi ha també alguna part que és ecològic, i estan dins un projecte molt xulo, que és d'aquí les províncies de Girona, que els pagesos de la zona produeixen el gra, en fan la farina, una farinera d'aquí Banyoles, que és la farinera Coromina, i després aquesta farina l'utilitzen per fer el pa als flequers de la zona. Per tant, com sempre, tirant cap a casa, fent economia circular. Nosaltres apostem sempre per l'economia circular i sobretot per l'autoconsum, el que sigui el cercle, tancar-lo.
0: Avinguda d'Alt, sense número, Bàscara.

0: I parlant d'emocions,
1: 85.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Girona, entre les províncies amb més habitatges amb certificat energètic. El 47,6% del parc residencial gironí disposa de certificació, per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en només el 39%. El 94,2% dels habitatges de l'Estat tenen una qualificació energètica ineficient. El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris, carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros. Els costos de la instal·lació, la seguretat i l'ús de les zones comunes provoquen dubtes i conflictes a les comunitats de propietaris. L'Estat ha subvencionat fins ara, amb 207,1 milions, 145.532 punts de recàrrega de particulars. Destinen més de 16 milions a la nova terminal ferroviària de Vilamalla per impulsar el transport de mercaderies. L'executiu preveu destinar gairebé 127 milions d'euros per construir 4 noves estacions a tot Catalunya. El transport ferroviari va suposar l'any passat només un 3% de tots els moviments terrestres de mercaderies.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: 3, 2, 1 i acció!
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: Com tu sempre, que és molt curiós. Surten coses que inesperades i bueno, jo no havia parlat, ja sempre em fa gràcia de sentir-me, bueno, molt bé, les coses naturals doncs tornen a venir i és molt maco que us pugui aprofitar. Xavier, fins una altra, eh?

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Amb molta precaució, rius i rieres, ruixats que poden continuar sent amb caràcter torrencial, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i també en aquest sector de la façana litoral, en 3 hores es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat. Una situació complicada, tot plegat amb unes temperatures que han baixat, on més s'ha notat, doncs, cap a comarques interiors i cap al Pirineu, però igualment, després que els ruixats marxin, hi quedaran restes d'inestabilitat a la façana litoral, litoral central, principalment. Es notarà el descens de la temperatura, la refrescada a tot arreu, amb més sol cap a ponent i algunes nuvolades i alguna tronada cap al nord-est. A la tarda també el sol s'anirà imposant i les temperatures quedaran més baixes. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
5: No et perdis el Museu Casteller de Catalunya. Un museu únic i imprescindible per conèixer el món casteller en la seva essència. A Valls, quilòmetre zero del món casteller.
6: El nostre món, la teva emoció.
7: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana.
8: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
9: Sempre Empordà.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Tornen a pujar les temperatures i un dels llocs on més notaran és a les aules, que cremen literalment. Les altes temperatures com les que van patir a finals de curs i les d'aquest setembre, abans d'aquest respir d'aquesta setmana, fan impossible poder treballar bé a classe i redueixen el rendiment escolar. De fet, una de les reivindicacions dels mestres i de les famílies és adaptar els centres escolars al canvi climàtic. Joaquín Calvente.
2: Les aules no estan preparades per a les altes temperatures i per demostrar-lo amb dades empíriques, docents d'uns 300 centres d'arreu de Catalunya s'han sumat a la plataforma Aules que cremen, on monitoritzen la temperatura a les aules cada 5 minuts i han fet palès que els termòmetres continuen superant de llarg els límits legals permesos. Pau Sánchez, professor de tecnologia i impulsor del projecte.
3: I el que estem veient és el que ja sabíem amb la nostra sensació, que és que es superen de llarg els 30 graus. Ara, el meu centre, al final de curs, estàvem als 35-36 graus, vaig arribar a veure amb alguna aula. Ara no és tan greu, però tot i així estem molt per sobre del que seria el llindar legal dels 27 graus, que estem als 31 i 32 graus.
2: Des dels equips directius comparteixen el diagnòstic i adverteixen que les mesures d'urgència del Departament d'Educació, com la distribució de ventiladors, són del tot insuficients per combatre l'aixafogor. Treballar en aquestes condicions té un impacte en la salut i el rendiment acadèmic. Eduard Planes, representant dels directors d'escoles del Baix Camp.
4: Necessitaríem una miqueta més i necessitaríem aires acondicionats més que ventiladors. Tindre ventiladors està bé, però al final estem movent aire calent. Llavors, quan la calor és excessiva, s'impedeix un bon aprenentatge i es tradueix en pitjors resultats. Els més pateixen i els mestres pateixen.
2: Tot i que Educació ja ha engegat un pla per climatitzar els centres, això caldrà temps. Per això els directius posen sobre la taula propostes com ara avançar l'horari o aplicar la jornada continuada per tal d'evitar les hores de més calor a la tarda.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Escape amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic justament durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norba Comic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw.
1: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
2: La deshumanización del enemigo. El hecho de que lo enemigo al que te enfrentas desde tu bando, y de cómo actúa el protagonista. El protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando.
1: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
2: Es que tengo una madurez y un bagaje ya de 30 años trabajando en los cómics que yo creo que ya se nota y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
1: Ell ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
2: De saber que lo que tú haces en Marvel va a llegar literalmente a todo el mundo.
1: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori. Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.
3: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: Out of a tree of life, I just picked me a plum.
1: Som creadors de contingut? Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.
2: Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem-hi. Amb alegria. En ritme.
1: Dehep, hap, dehere, dehere, dehep, hep, ha. Tiquiti-con-con, patin-tin-can. Tiquiti-con-con, balan-an-tin. Tiquiti-con.
0: Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, a 25, és una alegria natural.
1: A 25.
0: Per què?
2: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
3: Que a la meva classe hi ha un moro. És català, que xulo.
2: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
4: Do it!
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si aneu a classe de música, de seguida entendreu aquest poema. I és que parla de partitures, claus de so, tempos que necessitem per fer una bonica cançó. L'escoltem?
7: Hola, sóc l'Arancli Guillem Mateu. El poema que he escollit es diu Classe de música i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la música. Classe de música. Clau de fa, clau de sol, atenció a l'armadura. Estem en do major, sí senyor, mireu bé la partitura. Seguiu-la amb tota cura. Procureu respecte al tempo i no perdeu el compàs. Mantindreu aquest agut, cal precisió en el ritme i l'ull amb el fa sostingut. Canteu amb veu afinada, comenceu tots junts i alhora quan jo us doni l'entrada. Forte, quin garbuix, piano, més fluix, àudio, ben lent, alegro, més ràpid, content, Lola Casas.
6: Moltíssimes gràcies, Aran, per escollir aquest poema tan i tan musical. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Bon dia, bon dia. Us escolto sempre, el que no truco, perquè us escolto cada dia, no us enganyo. I a mi em feia molta, molta companyia. Us ho prometo.
5: Participa amb nosaltres. L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
6: Servells Ràdio Vila-Sacra.
5: Una finestra oberta.
7: Una ventana abierta.
5: A un futur sostenible.
8: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
9: Una finestra oberta.
10: A un futur sostenible.
6: Sensacions Ràdio Vila-Sacra.
5: Tal qual.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
2: I parlant d'emocions...
3: 42.
4: Els diners. Capítol 2. Tu perdràs...
5: Els diners fan la felicitat? Vostè faria qualsevol cosa per diners? Tres coses que no faries per diners.
6: És complicada la vida.
7: Disculpeu. No, no, no.

mirant al meu voltant, si haig de ser sincer, veig un xic de merder. Inseguretat, falta de respecte desmesurat pels demés, ambició també desmesurada del poder, dels diners, de l'aparentar. L'altre dia la meva filla em comentava: a classe, papa, hi ha nens que són pijos. Ah! Ser pijo. Quin títol honorífic més guapo, no? Esclar que aparentar que ser és pijo i no ser-ho, més que guapo, sembla trist, ridícul, on poc ens queda ja per veure i on els diners, hores d'ara, són la llei.

Si busco en el diccionari de la llengua catalana la paraula pijo, em quedo amb un pam de nas, perquè no hi ha cap definició per aquesta paraula. En canvi, el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola ens diu que pijo és el dicho d'una persona que en su vestuario, modales y lenguaje manifiesta gustos propios de una clase social acomodada. Ah, acomodada. Quina paraula més interessant. Quan moren més de 5 milions

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Continguts en xarxa.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Amb molta precaució, rius i rieres, ruixats que poden continuar sent amb caràcter torrencial, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i també en aquest sector de la façana litoral, en 3 hores es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat. Una situació complicada, tot plegat amb unes temperatures que han baixat, on més s'ha notat, doncs, cap a comarques interiors i cap al Pirineu, però igualment, després que els ruixats marxin, hi quedaran restes d'inestabilitat a la façana litoral, litoral central, principalment. Es notarà el descens de la temperatura, la refrescada a tot arreu. A més, sol cap a ponent i algunes nuvolades i alguna tronada cap al nord-est. A la tarda també el sol s'anirà imposant i les temperatures quedaran més baixes. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
8: Bon Preu i Esclat. Te'n recordes, te'n recordes.
9: Ràdio Vila-sacra.

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Si ens pots i vols escoltar, felicitats per voler i gràcies per triar. Si no pots, perquè la tècnica, la situació, les ones no ho permeten, o potser no vols perquè no t'agrada el que fem, tranqui, l'oferta és àmplia i hi ha de tot en un dial ple. Per coses, per uns i per altres. Sí, sí, ja, no és Ràdio Vilasacra. Però tot és respectable i no sempre es pot tenir el que un vol.

0: animal?
1: Ah, sí.
2: Bueno.
0: Tinc una veïna que parla amb el seu gat com si la bestiola ho pogués entendre. Li he explicat al meu gos i ens hem fet un fart de riure.
3: La programació d'aquesta emissora s'ha sotmès al processador d'investigacions europeu SLC Evolution i el seu resultat ha estat que en el 92% és beneficiós per millorar el desenvolupament de les neurones i produeix símptomes de calma, bon humor i satisfacció mental.
4: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
5: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i el

Coneixes el fenomen de la zona del silenci al desert de Chihuahua a Mèxic? Aquesta zona, també coneguda com la Mapimí Silent Zone, és una àrea d'aproximadament 50 km de diàmetre on no es poden rebre senyals de ràdio ni de televisió. El fenomen va ser descobert a la dècada del 1930 i des de llavors ha estat objecte de recerca i especulació. Alguns científics creuen que la zona és causada per la presència de minerals com el coure i el ferro, que podrien estar interferint amb els senyals de ràdio. Altres han suggerit que la zona podria ser resultat d'una anomalia geològica o fins i tot d'una activitat paranormal. Tot i així, la causa exacta d'aquest fenomen continua sent un misteri.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules. I gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
1: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel al Far West.
5: Volar a llops d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
7: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
6: Iaia, no dius pas podem tot?
7: Sí, que puc, sí, sí que puc.
8: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Festa de la bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
4: Diumenge dia 27 de setembre de 2026 amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilassacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
5: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
6: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972-50-75-23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
3: Festa de la Bellesa, a Vila Sacra. Sensacional.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp. Referent als audífons, voldria comentar que fa 4 anys que em porto i estic encantada de la vida. A veure, com tot en aquesta vida té coses bones i coses no tan bones, però en general és molt positiu. Jo si alguna vegada no els porto i he anat, per exemple, he anat a missa, m'ha costat molt sentir el mossèn. O he anat a una reunió que la gent, doncs, parla en fluix. Em costa molt d'entendre'ls. Això seria la part positiva. Ara bé, la part negativa seria, doncs, quan, per exemple, estàs en una reunió i la gent crida molt. Llavors ens molesta molt, perquè, clar, sents el soroll molt més fort. O quan estàs veient un partit de futbol i el locutor crida molt i està fort a la tele i, bueno, llavors, quan passa això, jo m'ho estrec.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
2: Repetiràs.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Per poder col·laborar amb la Fundació Amics de la Gent Gran, podeu visitar la seva web, amicsdelagentgran.org, o trucant al 932 076 773.

0: Boisson a dit « Julie, c'est mieux pour les blancs, je trouve. »
1: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Els centres d'atenció primària de Catalunya han atès 3.500 casos d'insolació i cops de calor i prop de 2.000 episodis de deshidratació des de l'1 de maig. Ho revelen les dades actualitzades del Departament de Salut, que també destaquen que la xarxa mèdica catalana ha atès en aquest període més de 2.000 urgències relacionades amb les altes temperatures. Les onades de calor des de maig també han comportat més de 400 ingressos hospitalaris i més de la meitat han estat casos de deshidratació, una vintena només l'última setmana.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
1: La xarxa.
2: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A Bon Preu i Esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
2: 972-51-1268.
1: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
2: 656-19-70-62.
1: Tilim, tilim, tilim, tilim, tilim, tilim. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
3: A que truco! A que truco!
1: Bueno, va.
4: 1, 2, 3.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Desitja tenir parella el dia del solter?
2: Parella? Jo ja tinc a Shein. Shein és moda, complements, joietes, maquillatge, decoració... Perfecte per a tothom.
3: Entra a Shein.com o descarrega't la seva app i troba els millors descomptes. Val la pena intentar-ho. Val la pena comprar-ho.
2: Shein!

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Reduir el risc d'inundacions i aprofitar al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram.
2: Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
3: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
2: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar els recursos actuals.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
5: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
6: Ep!
7: Sí i no.
6: Cal explicar-ho.
5: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
8: És Ràdio Vila-sacra.
5: Comença a cuidar-te cada dia.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Original?
3: Sí.
2: Única?
3: Sí.
2: Creativa?
3: Sí.
2: Entenedora?
3: Sí.
2: Divertida?
3: I tant.
2: Intel·ligent?
3: Molt.
2: Innovadora?
4: La principal.
5: A més...
6: sensacional.
5: Ei, a l'Alt Empordà.
3: Sí? Ah, quina sort!
7: Un espai de 5 estrelles.

0: emoción. ¡Buah!
1: I parlant d'emocions.
2: 67.
3: Continguts en xarxa.
4: Ara un xic de cultura.
5: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
6: Castell de Sabassona.
5: Situat sobre un penyal prop del coll de Sabassona, el terme municipal de Tavèrnoles, a la comarca d'Osona, actualment és un casal de propietat privada. Se'n conserva una estructura de planta triangular d'uns 12 metres quadrats i una alçària de 5 metres amb uns murs que fan més d'un metre de gruix. L'espai interior està cobert amb una volta i a un costat hi ha una petita obertura que just hi passa una persona. L'església consta d'una sola nau, sobrealçada posteriorment, al 1035, que té un absis semicircular a l'est i dues absidioles, una al costat nord i l'altra al sud. A banda i banda de la nau hi ha dues capelles laterals afegides posteriorment. A la façana principal hi ha la porta d'entrada, que va ser modificada al segle XVII. Les primeres dades que se'n coneixen són de l'any 921. Tot i que en un principi va pertànyer als comtes de Barcelona, posteriorment, al bisbat de Vic, li van donar la possessió a Folc de Cardona fins que morí l'any 1086. Durant el segle XIV va pertànyer als comtes del Pallars i després als Sabassona, que van ser succeïts al segle XVI pels Vilanova, que aviat van recuperar el nom Sabassona. La història també diu que al segle XV l'edifici va quedar molt destruït a causa de les guerres entre la Generalitat i el rei Joan II, que el 1811 els francesos el van incendiar i que al segle XVI es va sobreaixecar l'edifici i després de la Guerra Civil es va reformar l'interior.
7: La llegenda.
6: L'extens sector de Sabassona, el dret de cuixa, que segons la tradició popular és una de les facultats que els homes poderosos podien exercir, era compartit entre el prior de Casserres i el baró del castell. Es diu que el prior tenia el dret de dormir amb la núvia el dia del seu casament abans que ho fes amb el marit, i sembla que l'usava cada vegada que podia. S'explica que, fins i tot, el monestir celebraven l'esdeveniment sacrificant un cabrit que havia de portar el nuvi. Si algun dels nou casats no estava d'acord amb el dret de cuixa, els frares ja s'encarregaven de trobar-hi solució. Tenien un lloc per matar-los. Aquest dret de cuixa anava estretament lligat amb l'existència de l'hereu, ja que el germà gran d'una casa era el que heredava les propietats, i com que molt probablement resultava ser el fill natural del prior, era una manera d'engruixir el vast patrimoni del monestir. Gràcies als frares de Casserres, la figura de l'hereu es va popularitzar arreu de Catalunya. Però va arribar un moment que aquest dret es va acabar, i va ser gràcies a l'hereu de la Fontana o del Colom. Quan un d'aquests es va casar i va haver de complir el dret de cuixa, no hi va posar cap objecció, però valent i astut, assegut al cap del llit amb una arma a la mà, li va dir: «Pare Bartomeu, si aquesta nit algú es mou, anireu a sopar amb Déu».
5: Us proposem consultar els webs tavernoles.cat o laplanaweb.com. També podeu consultar llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.
8: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
9: Ai.
10: Ai.
9: I ara?

0: La música, seleccionada al detall, per estils i el seu moment i horari. La modèstia, que no sigui ni falsa ni petita. El gust, cadascú segons les seves capacitats. I el dia a dia, amb la millor de les sorts.
1: Només cal fer servir el sentit comú.
0: Senzillament.

0: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares.
1: Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
2: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
3: Que duri per sempre.
4: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
5: Roger Pedrós amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
4: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Parking inclòs. Reserves a gssb.com. Només majors de 18 anys.
6: Bé, no? Benvinguts a Pagès. Ara, cada cap de setmana... Viu l'experiència de la mà dels nostres pagesos i productors, que t'obriran les portes de casa seva entre camps, ramats, barques i obradors. Tasta els productes de proximitat que elaboren. Lleva't a llocs que et deixaran sense paraules i omple el rebost comprant a productor. Gaudeix el doble de l'experiència amb el carnet.

0: Aixeca els ulls al cel. Tinc confiança. Si lluites sense fe, seràs vençut.
1: Ministrius de Llars.
2: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
1: Ministrius de Llars.
2: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
2: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
1: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
3: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
1: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala Londres, que en concentra més de 900.
0: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia. Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.
4: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
5: Ep!
6: Sí i no.
5: Cal explicar-ho.
4: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
7: Ei! És Ràdio Vila-sacra!
4: Comença a cuidar-te cada dia.

superfície. Es tracta d'Enceland, una petita lluna de només uns 500 quilòmetres de diàmetre. Durant molts anys, es va pensar que era un món completament gelat i inactiu. Però el 2005, la sonda Cassini va descobrir una cosa extraordinària. Del seu pol sud surten enormes guèisers que llencen vapor d'aigua, gel i altres minerals a centenars de quilòmetres d'altura.

és que la sonda Cassini va detectar en aquests plomalls molècules orgàniques, hidrogen i altres compostos que podrien indicar l'existència de fonts hidrotermals al fons de l'oceà.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Això és la caixa de sorpreses.
0: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Has vist mai una ampolla de cava volant? Travessant el cel enmig dels núvols? No, és clar que no ho has vist mai. Perquè ni el cava, ni el calçat, ni les medicines, ni cap altre producte català té ales per traslladar-se pel seu compte. Tots tenen logística i transport. Uns actors vitals per projectar les empreses catalanes als mercats internacionals i per abastir la ciutadania arreu del territori. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Endesa preveu tancar una anella elèctrica a Cantallops que pateix talls constants de llum en episodis de vent. L'Ajuntament diu que fa temps que els passa, però que s'han intensificat en l'últim any. L'equip itinerant que ajuda persones sense llar ha atès 82 usuaris a només 4 pobles de l'Alt Empordà. Durant l'any passat, el projecte Sostre 360 va assistir 21 joves d'entre 18 i 25 anys que estaven en situació de vulnerabilitat vivint al carrer. Roba 250 euros a una dona a la Devesa de Girona i l'amenaça amb un ganivet. La policia municipal de Girona va arrestar el sospitós al carrer del Pont de la Barca després que la víctima el reconegués.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: for immer.
1: La vida evoluciona. A poc a poc vas fent camí, els records hi queden, de tant en tant t'arriba un així al cap i dius: te'n recordes d'allò? Te'n recordes d'això? Carai. La vida és màgica. Sense cap mena de dubte, la vida és màgica. I hi ha de tot. Potser les persones el que tindríem que intentar és saber aprofitar totes aquelles coses bones que té la vida. Intentar millorar aquells defectes que tots tenim. Intentar perfeccionar aquestes petites debilitats de l'home i de la dona, evidentment, de la dona i de l'home, amb l'únic objectiu de fer un món millor.
2: I doncs allò que vull

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Si es que como la llovi las sacras, solo la llovi las sacras. Y los estamos en el cielo, lo tenemos claro.
4: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
5: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint. Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Anis Rodari.
6: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
5: El personatge principal és en Sabet. El llibre explica que hi havia una família de sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
6: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment de quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
7: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que dansa que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm, gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
8: Animeu-vos a llegir-lo, a nosaltres ens ha agradat.

0: informació, música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Tanca els ulls.
2: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nen.
0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat a un rossinyol, un bolet o un ocell. Escoltem amb atenció i descobrim de quin rossinyol ens parla.
5: Hola, sóc l'Anaïs San Pedro Losada. El poema que he escollit es diu El rossinyol i ho ha escrit Pere Rovira. He escollit aquest poema perquè m'agrada molt els ocells. El rossinyol. Quan la nit de primavera fa olor de flor de prunera, sona l'espasa foscor del xop, fora el rierol, la il·luminada cançó de l'amagat rossinyol. I cante per no estar sol. És petit i marronós, no dur com la cardenera. Una festa de colors, el camparró i la pintrera, però toca el violí amb la gola. I el flabiol sembla que no sap dormir. I cante per no estar sol. Ve de lluny, emprendré el vol, però a l'oms i a les verdises deixaré el músic rossinyol. Un eco viu, un consol de màgiques, piuladises i cante per no estar sol. Pere Rovira.
4: Moltíssimes gràcies, Anaïs, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta tendresa. Com canta un rossinyol cantarí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
0: Tanca els ulls.

0: vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.
1: T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
2: Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Data de la venda, número del tiquet, descripció de l'article.
5: Per qualsevol reclamació, canvi o devolució, pels defectes que apareguin en els productes un cop els comprem, ens hem d'adreçar al venedor amb la factura o el tiquet de compra. La llei et protegeix. Recorda, si tens la factura, tens la garantia. Informa't en el web consum.cat o al telèfon 012. És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: música, informació, participació, programes, cultura.
1: Hola, em dic Hugo. Avui us relataré un poema. Es diu Si ara me'n fos. Si ara me'n fos escrit en llapis, podria esborrar la lletra que vol ferir. Podria esborrar mentides que no cal dir. Esborraria l'enveja, que porta mals. Esborraria grandeses, de mèrit fals. Però és escrit amb tintes de mal color. Del dolor brut, de la guerra i del dolor. Qui voldrà escriure un humor més just i net? Potser que tu i jo ni ho volguéssim ben valents. Lletra per lletra, bé del nostre raconer. Espero que us hagi agradat i records als meus companys. Adeu.
2: Ei! Tuc-tuc-tucans, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
3: És un consell de la municipal. Sona infernal.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.

0: Festa della Bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Villa Sacra. Sensacional.
5: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de 10. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
6: Apunta bé.
7: La música de la teva vida.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: S'ha desmantellat una xarxa amb capacitat per enviar 100.000 missatges SMS cada hora que es feia passar per un banc. Hi ha una trentena de detinguts i una seixantena d'investigats. Dos dels quatre centres de trucades eren a Badalona i Terrassa. La resta, des d'on es posaven en contacte amb les víctimes, eren al municipi madrileny de Carabanchel i a Cartagena, Múrcia. La Guàrdia Civil, que ha coordinat el macrooperatiu, calcula que la banda hauria estafat 1 milió d'euros a diversos clients de l'entitat financera, dels quals n'hauria recuperat una part.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
4: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
5: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: encara no tens el teu Marcelinus?
1: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
0: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
1: Marcelinus, jerseis amb nom propi.
2: Pensa en un producte.
3: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: I parlant d'emocions.
1: 75.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Continguts en xarxa.

0: Pau Arenós, atenció a la recepta que ens porta avui. Què ens portes?
1: Pues us duré un... Anem a preparar un pa amb tomàquet i truita. I quan escolteu això, què penseu?
2: Oh,
1: un
2: doncs
1: pa
2: ho
1: amb tomàquet i una truita a sobre, no?
0: Home, doncs clar, no, sí que ha de ser al costat. Bueno, sí, això pot ser.
2: Al costat, sí, però... Bueno, jo, és que mira, just vaig menjar això.
0: Bueno, i què? Quina no gràcia sí, sí. té això,
3: però
0: Pau?
3: Però Pau farà diferent, ja veuràs. I farà el toc. Pau,
2: com la sobrassada i Filadèlfia, els macarrons, no?
1: Perquè ja hauríem acabat la secció fins aquí, no? I no pot ser. No podem decebre
3: home, sí,
1: la gent que
3: està escoltant
1: una recepta
3: sí.
1: original i diferent. Doncs anem a trencar la rutina amb un canvi i posarem el pa amb tomàquet a dins de la truita.
3: Hola!
0: Però què dius?
3: Tu saps que això ja ho he menjat jo, eh? Això ho feien a la Florentina.
1: Això ho feien a la Florentina, però jo quan vaig començar a fer aquesta recepta no era la de la Florentina, ni coneixia la de la Florentina.
3: Ja,
1: però
3: ja.
1: És cert que Margarita, a la Florentina, un restaurant que ja no existeix,
3: ja no existeix.
1: Feia una truita farcida de pa amb tomàquet i també a un lloc que es diu Les Truites, especialitzats en truites, també fan aquesta proposta. La meva és molt més senzilla que totes les que ells fan o feien.
0: Porta pebre, la teva?
1: Porta pebre.
0: Home,
1: sempre.
0: Clar, sempre, ja ho sé. Tenia una pregunta de broma.
1: Aquesta secció s'hauria de dir amb pebre.
0: Amb pebre.
2: Amb pebre i ja el que
3: ja ens
2: sigui.
3: Explicaràs com tu fas perquè el pa,
1: que sí.
3: perquè el pa no quedi tot moll i
1: ara, paciència.
3: No? Vale, va,
1: què necessitem? Un ou, a poder ser ecològic, número 0.
3: Per què ecològic, Pau? Hola!
1: Perquè és número 0, perquè busqueu que les gallines tinguin unes bones condicions de vida.
0: Sí,
1: són aquestes gallines que poden sortir i poden picar el terra i tenir més llibertat que les gallines engaviades.
0: Són gallines que han jugat al dòmino, gallines que han fet coses que els hi ha agradat fer-les.
2: Han estudiat el que han volgut.
1: Que fumen, que prenen cafè...
0: Ai, carajillos.
3: Quan perden jugant a les cartes, les desplomen.
0: S'ha posat l'efecte i tot el món.
2: Pues sí que és veritat que hi ha gent que diu que no hi ha cap diferència entre els ous, diguem-ne, ecològics i els que estan...
0: No,
2: més...
0: també hi ha gent que diu que la Terra és plana.
2: Clar, no, però que realment és que els importa un pepino com visquin les gallines.
1: Benestar animal i el que mengen els animals. Cuidado, no és veritat, no tots els ous són iguals perquè no totes les gallines s'alimenten igual.
3: Correcte, gràcies, Pau.
0: Bé, fins aquí, gallines i ous del número 0. Què més?
1: Molt bé, tomàquets de penjar, aquí i ara respondré el que tu deies, que no quedi flonjo. Pa de motlle, sal, oli i pebre. Clar, pebre, absolutament important.
0: Molt bé, molt bé.
1: Comencem.
3: Hola!
1: Una recomanació molt important, eh? Reserveu sempre una paella pels ous.
2: Sí. Clar.
1: Si a casa una paella, això ho hem dit alguna vegada, sempre pels ous, perquè és la garantia que poden sortir una mica millor, o que poden sortir bé. Tenir sempre a casa la paella dels ous. Tenim aquesta paella dels ous i anem per la recepta.
3: Vale.
1: Poseu aquesta llesca de pa de motlle a la torradora per evitar que s'estovi. Aquí està la resposta. Una gasta i torra...
3: Que no de talleu...
2: Així és com ens parles tu, Adam, tota l'estona. Està bé que et parli tu així.
1: Aquesta llesca... Però jo ho faig amb humor.
2: Sí, sí, sí. Això teu és irònic. L'Adam no.
3: No, no, exacte. No hi ha res, diguem-ne. Va, l'hem torrat el pa. Què més?
1: Sí.
3: Puc canviar, perdona, puc canviar el pa de molla per un pa de pagès, que m'agrada més?
1: No et sortirà tan bé, però pots fer-ho també.
3: Gràcies,
1: tu pots fer el
3: pa de molla i el pa és com un oxímoron. Però vale, molt bé.
1: Tu segueix una mica... No, perdó, n'hi ha pa de molla de forner.
3: Ah, això sí, aquest és bo. D'acord, gràcies. Vale, sí, sí.
1: El tallem amb dos rectangles, eh? Tenim la torrada aquesta tallada amb dos rectangles.
3: Sí.
1: I suquem totes les cares amb el tomàquet. Totes.
2: Ah.
1: Totes les cares. Quatre cares. Ostres. Un dia vau debatre a propòsit d'això, no? Sobre l'ordre d'amaniment del pa amb tomàquet.
3: Sí.
2: Va guanyar pa, tomàquet, sal i oli, però per molt poc.
3: Sí.
2: Hi ha molta gent que posa la sal al final.
1: Jo us la renovaré primer la sal, després l'oli i després refregui el tomàquet per estendre tot bé, per cobrir totes les parts.
3: El tomàquet l'últim?
1: Una mica més d'oli. Per mi, el tomàquet, una mica més d'oli, per arrastrar-ho tot, perquè tot es barregi bé. I si estem utilitzant un pa de pagès, a la vora, a les vores aquestes una mica més cuites, acabaràs d'arrastrar-ho tot bé i repartir tot en condicions. I si et fa falta més oli, afegeix una mica més oli després. Aquesta és la meva manera.
0: Carai, quin outsider, molt bé.
2: No havia sentit mai, això.
0: Jo tampoc.
1: Aquesta és una manera raonada, no és una manera sentimental, ni familiar, ni res de res.
0: Val.
2: No havia sentit res estallers. Digues.
1: Batem l'ou, afegim sal i pebre, tenim la paella ben calenta i posem unes gotes d'oli. Posem l'ou i que ompli tot el cercle de la paella, eh? Diguéssim que farem com una hòstia, una truita per una sola cara. No la girarem. Això que els pijos dirien unilateral.
0: D'acord.
1: Aquí ja n'hi ha un pas interessant per a altres menges, per a altres preparacions, perquè aquesta hòstia, aquesta seria la base d'una truita pizza o una tortipizza en castellà. A Madrid, el cuiner Sacha Ormaechea l'anomena tortilla vaga. I a sobre pots posar-hi bolets amb cansalada, fer una pizza margarita amb tomàquet, pollastre i porros, salmó fumat, el que vulgueu. Pots utilitzar ja aquesta base amb una recepta diferent que ja he introduït per la patilla, aquesta truita pizza, i fer com una base de posar-la sobre el que vulguis.
3: Això no ho sabia. Tortipizza, jo no ho diria jo, eh? Tortilla vaga és molt maco, però tortipizza és com un lleig.
2: És com les crujicotes.
3: A mi em faria vergonya demanar això a un restaurant.
0: Sí.
3: Però una tortipizza, no, hòstia.
2: Calmis.
1: El que vulguis, tortilla vaga, és igual, tortilla vaga
3: és maco.
1: S'ha de utilitzar, però és el mateix sentit,
3: sí,
1: eh?
3: Sí.
1: Però utilitzar-ho d'una altra manera menjar la truita. Tornem a la truita farcida amb tomàquet, perquè ja estem quasi acabats. A meitat de la cocció de l'hòstia aquesta, col·loquem el paquetet de pa amb tomàquet amb un extrem. I bueno, deixem una mica que simplement que s'acabi de coure la truita, si us agrada més o menys feta, i des d'aquesta part, que això és molt important, li doneu la volta. Enteneu?
3: Sí.
1: No de l'inrevés, no teniu el paquetet i el feu des de la part que no du el paquetet, perquè és possible que es trenqui. Wow. És la part més fina i es trencaria. En canvi, pel seu propi pes, acaba fent el paquet.
3: Hola!
1: Vale. Tenim clar?
3: Sí.
1: Perquè jo fins ara aquesta recepta que l'he feta un munt de vegades, ho feia sempre de l'inrevés, i a vegades trencava i a vegades no.
3: Ja.
1: I ahir, precisament a nit, vaig decidir-ho, fer-ho d'aquesta manera, mira què n'he fet d'aquestes, eh? I vaig dir, però tu ets idiot.
0: Vas tenir una eureka ahir, molt bé.
1: Sí, una eureka ahir, i estic molt content de poder oferir-lo avui.
0: Molt fresquet, bé, hòstia, una exclusiva, molt bé.
3: Fantàstic.
1: I ja està, d'aquí al plat tenim un exterior fet i un interior flonjo. I també, si voleu, aquest interior, abans, quan feu el paquetet, quan junteu els dos rectangles una sobre l'altre, i podeu posar una mica de pernil, o anchoves, o tonyina, el que us doni la gana, i també podeu fer aquesta truita de pa amb tomàquet i pernil.
3: Hola!
1: Com ho veieu?
0: Molt bé.
3: No, excel·lent.
0: I això, a part de fer-ho tu, a casa teva, es pot trobar en algun lloc i menjar-s'ho o pagant? O no ho fan?
1: Jo no ho he vist mai. Jo no, és una cosa que quan vaig fer aquell llibre de Hecho en Casa el vaig posar com a recepta. La solució que donava no era la correcta, és aquesta que us dono ara jo per transformar-ho.
0: Pues torna'm els diners, torna'm els diners.
1: Sí, recordo aquella que l'Adam parlava de que feia la margarita,
3: sí,
1: que jo no recordo haver-la menjat, però sé que la feia, sí. I a les truites, el restaurant Les Truites, especialitzat en truita, també la fan, però és molt més complicat. No fan aquesta hòstia tan prima, tan fineta, sinó que fan una truita convencional, més semblant a truita de patates, però amb l'interior del pa amb tomàquet. I aquest sí que és un pa amb tomàquet de pagès.
3: Jo
1: l'he fet la meva visió i versió quotidiana, senzilla i a l'abast de tothom.
3: Clar.
0: Molt bé, gràcies.
2: Bravo!
3: Hola!
0: Sí, senyor, jo ho faré demà. Demà mateix me'n vaig a un restaurant. Vinga. Pau, que vagi molt bé.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
4: Ràfegues ràpides de ràdio. Tu tens aquesta sensació, també?
5: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
6: Què dius ara?

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Catalunya invertirà 126 milions fins al 2031 en quatre terminals ferroviàries de mercaderies, una a l'Alt Empordà. L'estratègia fixa com a objectiu elevar del 4% a

0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
1: I parlant d'emocions.
0: 63.

0: Cugat Ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la ràdio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, d'evadir-te más problemas.
8: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.
14: I parlant d'emocions,

0: Obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: Radio Vilasacra desde Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra desde Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
6: Festa de la bellesa a Vilasacra. Sensacional!
7: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
8: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
9: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
10: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
7: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
6: Festa de la Bellesa a Vilasacra. Sensacional.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: My baby don't care for rings or other expensive things.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
2: Avui escoltem les queixes d'un altre col·lectiu sanitari, els fisioterapeutes. El sindicat SATSE, que reclama a les administracions un pla de reforç de la fisioteràpia pública que permeti garantir un accés equitatiu i reduir els temps d'espera. Marc García.
3: SATSE Catalunya ha fet públics els resultats d'un sondeig sobre l'accessibilitat a la fisioteràpia pública i les conclusions evidencien una dificultat d'accés i llargues llistes d'espera. De fet, més del 80% dels pacients considera que la demora en l'atenció ha perjudicat la seva salut. A banda, més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar haver d'esperar. Però això no tothom s'ho pot permetre. Anabel Torres, secretària general de SATSE Catalunya.
4: Qui té recursos econòmics pot buscar una alternativa i avançar en el tractament, però qui no té els recursos econòmics per poder pagar-ho ha d'esperar. I això fa que hi hagi diferències segons la quantitat de diners que tens a la teva butxaca. Que estem parlant no només d'una qüestió a nivell organitzatiu, sinó d'un problema que té conseqüències a nivell del dolor, de la recuperació funcional, de la mobilitat, de l'allargament de les baixes i, al cap de la fi, de la qualitat de vida de les persones.
3: Per revertir aquesta situació, asseguren, cal una major inversió en la fisioteràpia pública que permeti, entre altres, augmentar les plantilles, millorar les seves condicions laborals i reduir i les llistes d'espera.
5: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra. Tu pots ser part del canvi.

0: fet decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com? Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
1: El llibre que hem llegit i triat es titula La vida que vivia en uns cavallets.
0: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
1: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
0: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fires. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i a establir una relació d'amistat.
1: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que sorgeix, us animem a que us el llegiu.
2: I ara us llegirem un fragment del llibre.
3: Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare.
2: Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell.
3: El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat.
2: Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa.
3: Vaig creuar el carrer principal.
2: Per pas de vianants?
3: Va preguntar el seu pare.
2: Esclar que sí, va sospirar el Joe.
3: Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry. Recordo aquest nom. Llavors vaig girar prop a la bústia i...
2: Bufa! No el puc trobar.
4: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant.
3: Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant. El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va cridar el Joe. Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.
5: Esperem que us agradi igual o més que nosaltres.

0: fliparàs, al·lucinaràs.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo vull felicitar pels 30 anys i voldria... Em sap greu el que està passant, eh? I llavors, jo ho recordo molt, vull dir, a mi em van ajudar molt a conèixer aquesta part i vull dir, ha sigut una oient de fa molts anys.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
7: Sentiràs la diferència.

0: Els científics han demostrat que els microplàstics ja han envaït 9 dels grans rius europeus de l'Ebre, el Sena, el Loira o el Roin en unes proporcions que qualifiquen d'alarmants. La revista Environmental Science and Pollution Research publica un article fet a partir de 14 estudis que han resseguit el curs d'aquests rius des de les desembocadures fins a la primera gran ciutat per on passen. De mitjana, als 9 rius hi ha 3 microplàstics per metre cúbic d'aigua. En el cas del Roina, per exemple, s'hi ha detectat el pas d'unes 3.000 partícules de microplàstic per segon. Al Sena estaríem parlant d'unes 900. Són bàsicament fibres de tèxtils que es desprenen de la roba quan la rentem. Micropartícules de cautxú dels pneumàtics dels cotxes o matèries primeres de la indústria plàstica. Malgrat l'alarma, la contaminació en aquests 9 rius europeus està lluny dels 40 microplàstics per metre cúbic detectats en els 10 rius més bruts del món, entre els quals hi ha el Mekong, el Ganges, el Nil o el Níger.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
2: Fisiocrem lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè recordis que, preparant els teus músculs i lligaments, evitar lesions que interrompen el teu dia a dia està a les teves mans. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb sensació de fred i textura agradable recomanada per fisioterapeutes. Vols Fisiocrem?

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món. Ràdio Vila-sacra, senzillament.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: No és corrent a casa nostra parlar de l'Extremadura vitivinícola.
2: Joaquim Vila.
1: I això que després de Castella-La Manxa, actualment Extremadura és la segona productora amb més de 400 milions de litres de vi, dels que s'embotellen poc més del 30%. Els cellers s'esforcen i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Ribera del Guadiana no para de promocionar les excel·lències dels seus vins, uns vins que avui per avui encara no han seduït el consumidor més enllà de la comunitat extremenya. 6 zones de producció amb Tierra de Barros al capdavant, situada a l'est de Badajoz i de Mèrida cap al sud. També Montánchez, rodejant Trujillo. La Ribera Baja, amb Badajoz d'epicentre. Mata Negra, al sud-est de Safra. Canyamero, al nord de Valdecaballeros. I, per acabar, la Ribera Alta, de Mèrida cap a l'est. Fins a 29 varietats de raïm plantades amb predomini brutal de la Tempranillo. I després, la Pardina, la Blanca Cayetana, el Macabeu i la Cabernet Sauvignon.
3: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família. Ah.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua vigila de prop una alga tropical que es va detectar per primera vegada a les nostres aigües als anys 90, però que ara ha augmentat la seva presència per culpa de la contínua pujada de les temperatures. Tarragona, Judit Huerta.
2: L'arribada de l'Ostreopsi, una alga tropical a la costa catalana, es deu a la pujada de temperatures. En grans quantitats pot provocar intoxicacions a les persones i la mort d'algunes espècies marines. De fet, a Cambrils, a la platja de Cabet, ha provocat aquest estiu la mort de molts eriçons. És per això que des del 2016, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'organisme responsable de controlar la qualitat de l'aigua de bany a les platges, en fa un seguiment a tot el litoral català, amb estacions de control a Cunit, Tarragona, Torredembarra, Cambrils i l'Ametlla de Mar. Montse Alomà és la portaveu de l'ACA.
3: Els resultats d'aquestes proliferacions del gènere Ostreopsis es comuniquen a tots els ajuntaments que tenen algun punt de control en alguna de les seves platges i se'ls demana que comuniquin i portin uns registres dels casos possibles d'alguna sintomatologia, si afecta algun banyista, que pugui ser compatible amb l'Ostreopsis. També es comuniquen, òbviament, al Departament de Salut de la Generalitat perquè n'estiguin al corrent.
2: L'Ostreopsi es va detectar per primera vegada a Catalunya a finals dels anys 90 del segle passat.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
2: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
3: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Matlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
4: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mar del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa és la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No et pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.
15: En el 107 de la FM.
16: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: Imagina una ciutat de proporcions humanes.
1: Coneguda arreu del món.
2: Imagina-la situada entre el mar i la muntanya.
3: Ben comunicada i sempre connectada.
4: Imagina una ciutat de pas i d'acollida.
5: Amb talent per encarar els reptes.
6: Una ciutat arrelada al passat.
7: I projectada cap al futur.
8: Figueres, possiblement, la millor ciutat del món.

0: Feste della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: El Mordoco, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. Ens explica la Valeria Obereda.
1: Editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasch, editora de Columna, que el publica en català.
2: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
1: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordocus que es va fer a principis de mes a Barcelona.
3: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
1: I destaca que com un dels fets diferenciadors d'altres passatemps, el Mordoku requereix molta paciència.
3: El Mordoku a vegades suposa un repte d'haver de parar i assumir que no el pots acabar de mateix i deixar-lo per més endavant o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. Perquè quan acabes un Sudoku trigues una estona però l'acabes prou ràpid. En canvi, el Mordoku t'hi pots estar tranquil·lament 15 minuts, mitja hora, si és necessari. Llavors, és més repte.
1: En català s'ha publicat un Mordoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum que viatja en el temps per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. A nivell internacional, el Mordoku es ven en una trentena de països. Als Estats Units i al Regne Unit apareix també a les llistes dels més venuts.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
3: Els arrossers del marge dret del riu Ebre fan front a l'augment descontrolat del cargol poma. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha expandit per les inundacions de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
4: L'últim any s'ha agreujat la situació del cargol poma als camps del marge dret. Es calcula que unes 7.000 hectàrees dels arrossers estan afectades per una plaga que es concentra en punts com els desguassos. Antoni Almudéver és el president de la comunitat de regants del marge dret en declaracions a 3CAT Info.
5: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
4: L'única eina per fer-hi front que tenen a hores d'ara és la saponina. Els pagesos en reclamen més. Joan Antoni Vidal és el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
6: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo no només anar a saponer, sinó tindrà tres motius de lluita.
4: A banda, recordem, hi ha una situació econòmica difícil pel sector derivat dels preus baixos i per la competència de països tercers.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
1: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
3: I parlant d'emocions.
4: 61. Please, please.

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: Als 20, als 40, hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? Tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Per a joves d'un a 100 anys.
1: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
3: Tant si es vol com si no es vol.
1: 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
5: Continguts en xarxa.
6: Ara un xic de cultura.
7: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Rabós d'Empordà.
8: A Rabós se l'endevina per Adust, Ferreny i Auster. El capçal té el relliquer i de sota els peus, l'urlina. L'abriguen taulades d'or. L'envolten ceps i oliveres, coromines, horts i eres i fons que canten a cor. Li fa bona companyia el llogarret de Delfià, prop del rusc de Sant Romà, brescat pel sol del migdia. Vers el nord, el de Sant Quirc, cavalca damunt la sella del Serrat, on la capella els sants patrons dona abric. Allunyant avall, corulla de silencis, té aixopluc l'antic monestir caduc, que pedra a pedra s'esfulla. Del déu Bacus arredós, agermanat, forma pinya per xuclar el most de la vinya, el vell poble de Rabós.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Què farem avui?
2: Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
1: Que bé! Arriba el Tatano!
3: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.

sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells...

0: Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.
1: El cafè de la ràdio.
2: Proporcionant sensacions variades i agradables.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Cada setmana és un nou repte. I si intentem ser positius, els divendres ens provoquen certa lleugeresa al pensar que ja en tenim una altra de passada. Que potser estem una mica més a prop de veure aquella llumeta al final del túnel i amb el cap de setmana arriba el confinament perimetral. Els concerts em permeten moure'm pel nostre país petit i sovint és fàcil de detectar el meu accent gironí i empordanès. El millor arriba quan em pregunten d'on sóc i jo m'omplo d'orgull quan dic que sóc de l'Empordà. Sé perfectament la reacció que provoca les meves paraules. Sovint se'ls posen els ulls com taronges i les dents llargues. A algú li pot semblar un xic exagerat, però el casal català de Luxemburg em van dir: vius al millor lloc del món. Pot ser la millor excusa per descobrir nous racons, nous camins, noves cales, nous paisatges. Sense quasi ni moure'ns a casa, ens podem passejar pel nostre Empordà ple de pobles únics, autèntics, encisadors. I després podrem tornar a dir, més alt i clar que mai, i amb el nostre accent tan únic, sóc de l'Empordà.
4: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Doncs així, en principi, diria que m'agrada més. Perquè així la meva pau mental pateix menys.

0: Gironès. Regalem 12.000 euros en benzina.
1: Fins al 19 de setembre pots guanyar vals de benzina de 30 euros amb les teves compres a l'Espai Gironès.
0: Aconsegueix el teu val de benzina perquè et sigui més fàcil moure't per l'espai. En sortegem 400.
1: Més info a espaigironès.com. Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per a

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat. És una mesura que el govern espanyol posa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria i d'altres serveis o fins i tot de la DGT o d'Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència. Hauran de facilitar el nom que utilitzaran per enviar l'SMS, al seu àlies i també diverses dades de la companyia o la institució per verificar que tenen vinculació i, per tant, que l'emissor del missatge és real. A més, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència inclosa al seu web una àrea de consulta on qualsevol persona pot comprovar si els àlies dels SMS que rebi són autèntics o no. Ara com ara, hi ha 14.000 empreses registrades i 6.000 companyies més en procés de registre.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: Pareu bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Siguiente mensaje nuevo.
3: Hola, bona tarda o bona nit. No, és per dir, aviam un, un sopar que fan el dia 30. Aviam si hi ha lloc. Si m'ho volen dir, sisplau. Moltes gràcies. Seríem tres. Gràcies. Adiós. Enviado el 25 de septiembre a las 19:33.
2: Para devolver la llamada al precio de una llamada normal, pulse la tecla almohadilla.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Un viatge en el temps.

0: arxiu de notícies per a la història.
1: Notícia del 24 de novembre del 2024.
2: Menjar en excés a partir de mitja tarda altera i molt el nostre organisme. El cos no metabolitza els aliments rics en carbohidrats. Ens tornem més intolerants als aliments que ens aporten glucosa i, per tant, es produeix un augment dels nivells de sucre en sang. Això acaba provocant més risc de patir dany cardiovascular i, fins i tot, un envelliment prematur. Doctora Diana Díaz.
3: Consumir majorment les calories després de les 5 de la tarda pot donar més risc de patir, pues, a llarg termini, problemes cardiovasculars, problemes als ronyons, problemes a la vista, problemes de diferents tipus. I, a més, es relaciona amb un ritme d'envelliment accelerat.
2: Aquesta associació s'explicaria pel ritme circadiari.
3: Nosaltres tenim un rellotge central dins de l'hipotàlem, a la zona del cervell, que ens marca els ritmes que hem de portar durant el dia. Aquests ritmes circadians depenen gairebé de l'exposició a la llum. El fet que durant les hores del dia siguem capaços de metabolitzar perquè estem exposant-nos a aquesta llum del dia ens torna millors tolerants a aquesta glucosa durant les hores del dia.
2: Amb aquesta recerca es confirma que a banda de la quantitat i de la qualitat dels aliments, cal sumar en quin moment del dia ho fem.

0: Nena, quin és el teu secret?
1: Ràdio Vila-Saca i punt.
0: Què?
1: Ràdio Vila-Saca i punt.
2: Perquè quan estàs bé, somrius.
3: Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.

0: Doncs bé, Ventura, ja veus que tenim les olles, tenim els estris, tu i jo. Ja portem el davantal i tu vas fer memòria que tinc que posar el gorro, eh?
1: Sí, el cabell, sí, perquè no caigui un cabell.
0: Sembla mentida, no?
1: Sí, sí. Encara que siguin un que tinc el cap pelat, s'ha de portar el gorro.
0: Ah, ja fa anys que això sí. Era obligatori? Era
1: nosaltres,
0: obligatori?
1: Com estàvem al Magès i Camasins, anàvem tots amb gorro. Uh-huh. Passa que si hi ven aquelles cuines que tinguin la campana a sota, fes un cop de gorro a la campana i et surti el gorro per l'any. Alguna vegada.
0: Sí. Normalment sempre es posen aquest tipus de gorros alts?
1: Sí. Allò, no havia... el colon de Caldetes també en portàvem.
0: Dalt, així. Sí. A l'alt deu ser per la calor, perquè no tinguis tanta calor, no?
1: Sí, perquè passés,
0: no?
1: Hi havia una mica d'allò perquè hi passés l'aire sobre, uh-huh. Sobre el gorro.
0: Sí,
1: allò però, esclar... El que passa, jo no m'agrada tan alt, allò tan alt, tan alt.
0: Sí,
1: allò.
0: Sí.
1: M'agrada una mica més baixat, un gorro més baixat.
0: Sí.
1: Anava
0: sí,
1: més
0: sí.
1: Bé i sembla que et trobaves més bé.
0: Sí, perquè és que allò sembla que...
1: No, casa... perquè sembla que el cap se t'anava una mica més.
0: Exactament. Dolor de Ventura, què ens explicaràs avui? Vinga. De quin àpat per rebre?
1: Avui farem allò unes cuixetes allò de pollastre, allò on...
0: Sí.
1: Allò que diuen les cuixetes, a la jardinera.
0: A la jardinera, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí,
0: un àpat realment, doncs, bo, que el pot menjar tothom i saludable,
1: tant.
0: Eh?
1: I saludable. Però,
0: doncs vinga, què hem de comprar?
1: Vinga, un 12... allò, moslets aquests de pollastre, uh-huh. Aquestes, les cuixetes aquestes de pollastre, qualsevol carnisseria o qualsevol supermercats n'hi ha d'aquestes congelades,
0: uh-huh.
1: És igual. Una ceba grossa,
0: sí.
1: Tomaca, sal i pebre,
0: uh-huh.
1: Dos patates grosses, 200 grams de pèsols, dos pastanagues, 12 xampinyons i un vas de vi, de vi blanc.
0: Molt bé, bastants ingredients, eh?
1: Sí, ah, bastants ingredients perquè dius. I després, doncs, és clar, es fa el sofrí, bueno, es fargeix els muslitos, aquests muslitos els muslos, que dic,
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: De pollastre, així són enfarinats perquè quedi una mica la salsa quedi una mica agafada,
0: uh-huh.
1: Es fargeixen.
0: Amb sal i pebre
1: sí.
0: O...
1: Sí, amb sal, amb pebre, el fas enfarinat i fregit i el poses a part, amb una paella a part.
0: Val.
1: I a part hi fas, bueno, ja has fet, hi fas el sofregit de ceba amb tomaca. Ceba tomaca i un...
0: També ens aconselles d'aquella manera que tens que caramelitzar-li tota la història,
1: bueno,
0: aquesta,
1: sí.
0: O no?
1: Com més
0: perquè
1: més
0: de tastar rato per caramelitzar sí. La ceba, eh?
1: I saps per què va bé la caramelitzar la ceba? I has de posar una mica d'aigua. Vagi fent i posi una mica d'aigua i va fent.
0: Però encara, Ventura, això encara no es farà estar més rato allà remenant.
1: Bueno, sí. Sí.
0: No?
1: Però bueno, queda com més caramelitzat, més queda
0: l'aigua. Però al moment de tirar-li l'aigua és quan ja la tens una miqueta roseta,
1: sí, la tinc
0: no?
1: Una mica roseta i tires l'aigua perquè no quedi ben rossa sense ser negra, dius.
0: Val,
1: i d'aquesta manera es va caramelitzant.
0: Mm-hmm.
1: Va quedar molt bé.
0: Molt bé. Una vegada caramelitzada, què hi afegim?
1: Caramelitzant i afegeixes una mica, si vols una mica pebre vermell, si vols posar, si no vols posar, no n'hi posis. Poses el llaurer, que no l'he dit, una fulla de llaurer, i poses la tomaca, un bon sofregit.
0: Va.
1: El sofregit de pedra i hi poses el vas de vi, vas
0: va.
1: De vi blanc.
0: Va.
1: Vas de vi blanc i després, ja t'ho diré, i després que vagi bullint amb les cuixetes de pollastre, vagi bullint a poc a poc.
0: És a dir, després en aquest moment és com hi afegien les cuixetes de pollastre.
1: Que vagi bullint. I a part fas les patates tallades a quadros, les uh-huh. Fregeixes una mica.
0: Sí.
1: Fregeixes una mica.
0: Amb una mica de farina o no?
1: No, la patata ah. Normal. I el xampinyó, tot uh-huh. Fregit.
0: Val.
1: I la pastanaga i els pèsols
0: uh-huh.
1: Fas una mica bullits, que aprofites el caldo per posar a dintre després de les... després del... ho poses tot junt,
0: uh-huh.
1: Perquè agafi una mica
0: va,
1: de caldo.
0: Va, molt bé.
1: I com ja està això així, totes aquestes verdures després es posen a dintre del llos. No és un rostit, és com si fessis una mica de com si fessis una vedella amb bolets.
0: Sí.
1: Igual.
0: Sí.
1: Facis que hagi una mica de caldo, si la vols una mica més forta, li poses una mica de farina amb aigua, l'afegeixes al pollastre perquè quedi una mica més fort.
0: Val.
1: Una mica més...
0: Més espès, no? Tot això.
1: Més espès.
0: Val.
1: Passa el
0: sabor
1: més espès.
0: Molt bé.
1: I doncs mira, i quedes estupendament.
0: Uh-huh. Escolta'm, quant de temps necessites per fer la cocció?
1: Bueno, la cocció...
0: Doncs bé, no, més que tot del que deies dels xampinyons i de la pastanaga a part, això també s'ha de fer a poc a poc, ja quedi més
1: cuit. No, la pastanaga, com la bulleixes una mica, et queda de seguida cuida.
0: Val.
1: Perquè ho fas per aprofitar l'aigua del bullit de la pastanaga amb el pèsol,
0: uh-huh.
1: Ho fas perquè l'aprofitis pel caldo.
0: Pel caldo, amb les cuixetes quedin
1: ben toves.
0: Després, tot aquest com està tot a la cassola, quanta estona ens aconselles?
1: Està mitja horeta ben bé, però llarga.
0: Eh? Sí. Poc a poc.
1: Poc a poc, i si posa poc, doncs tardes una mica més.
0: Mira, què te sembla si parlem una miqueta doncs, de totes aquestes verdures, el que porten i les proteïnes?
1: I
0: sí? Doncs mira, Ventura, els pèsols resulta que és un tipus de llegum i hi porta una excel·lent font de proteïna vegetal.
1: I dolç,
0: eh? Les carxofes, de dir que la carxofa doncs, forma inulina i ajuda a un bon funcionament.
1: Que també li pots posar, si vols, les carxofes.
0: També n'hi podem posar,
1: també,
0: talladeta, però, també.
1: Les carxofes a la fas sí que la pots enfarinar.
0: Val.
1: Talladeta, així a una carxofa feta amb 10 o 12 talls, posem les carxofetes,
0: sí, sí.
1: Que
0: anessin
1: com un grai
0: sí.
1: Manzai,
0: uh-huh.
1: Fregida, també hi
0: molt
1: pots posar-hi.
0: Doncs, a més de formar inulina, doncs també ajuda a un bon funcionament del trànsit intestinal i també és un efecte prebiòtic. Hem de dir que el bròquil potser sí que no ens l'aconselles a posar amb aquestes verdures, perquè el bròquil és una miqueta més...
1: No, hi ha el bròquil, si és en vedella així, queda molt bé, eh?
0: Sí.
1: També fregit.
0: En vedella.
1: També fregit amb farina. Si fas un guisat amb vedella, també pots posar-hi el bròquil.
0: Sí?
1: També queda molt bé.
0: Bueno,
1: el bròquil també, inclús amb l'arròs, amb una paella, i poses bròquil.
0: Ah, sí? Què dius, ara?
1: Sí, molt bo.
0: Ai, és que el bròquil a mi em dona...
1: No, queda molt bé.
0: Doncs el bròquil ens dona i proporciona vitamina A, i també hem de dir que aquest bròquil ens aporta vitamina C i és un poder antioxidant. També ens parla una miqueta, doncs, ho posen com a verdura, el moniato,
1: sí.
0: I del moniato, doncs, encara que no ens ho sembli, jo, per exemple, soc d'aquestes que m'agrada comprar el moniato perquè em fa, doncs, com unes fulles, com el poso amb aigua,
1: sí.
0: I m'agrada per això, però jo menjar-lo no m'agrada.
1: Però m'agrada fregit i tot, el moniato és boníssim.
0: Doncs, a veure, de dir que el poder nutritiu que porta és superior al de la patata i porta vitamines A, E i C i àcid fòlic, que és molt interessant i molt bo també per la salut. La vitamina A, la vitamina E, i porta un poder antioxidant d'un B9. Hem de dir que, a més, el moniato n'hi ha de vermells i n'hi ha també de blancs,
1: i
0: a la síntesi del material genètic i formació d'anticossos del sistema immune. Mira, el moniato s'hi porta coses.
1: Jo, el moniato, si pots dir la veritat, m'agrada el vermell. Mm. El que queda aquest vermell moniato de tota la vida.
0: Sí.
1: I el moniato, per regla general, esclar, es fa moniatos al forn, que és el que es feia abans tota la vida, que abans anava al forner, el fornet els feia allà. Però el moniato, inclús, bullit amb l'escudella i encara no li posa el moniato, també queda molt bé.
0: Bueno, això és perquè li agraden les coses dolces, Ventura?
1: Bueno, i si no l'agafes, si no el deixes, agafes la patata,
0: que
1: m'agrada tot el que sigui. I el moniato fregit com les patates també és boníssim.
0: Boníssim, es veu que sí.
1: Sí, sí.
0: Jo, com que no m'agrada
1: molt,
0: ja no la provo. Ventura, per acabar, repetim els ingredients d'aquestes cuixetes petitones de pollastre amb verdures.
1: Aquestes cuixetes de pollastre, 12 cuixetes, una ceba grossa, tomaca per fer el sofregit, sal i pebre, una llosa de llaurer, que no l'he dit.
0: Una fulla de llaurer.
1: Mm. Dos patates grosses, 200 grams de pèsols, 12 xampinyons, dos pastanagues i un vas de vi blanc.
0: Molt bé, si volem afegir, com m'has comentat,
1: les carxofes,
0: doncs ben tranquil·lament se li pot afegir.
1: Les carxofes sí, que després de les carxofes la pots fer una mica així enfarinada com el pollastre.
0: Molt bé, Desventura, deixarem el fogó,
1: sí.
0: Ja apagat.
1: Vinga,
0: adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
1: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
2: A Catalunya, les presons freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. Del 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos. Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ho justifica per la millora de les actuacions policials i la rapidesa en els judicis penals.
3: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
2: I davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir més presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar la capacitat de les que ja hi ha.
3: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
2: Des dels sindicats, la portaveu d'UGT Les Presons, Montse Balaguer, ja avisa que amb això no n'hi haurà prou perquè falten mans.
4: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
2: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
2: Chic Roses. Compra la teva entrada a chicroses.es.
3: Sona bé.
4: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
5: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
4: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
5: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

Som els moviments de renovació pedagògica. Amb més de 30 anys d'experiència als territoris. Caminant junts amb la convicció que l'educació es fa des del cor i amb artesania. Vine a construir amb nosaltres, avançant en aquest teixit, creixent i omplint de futur l'educació del nostre país. Treballem amb delicadesa i fermesa per transformar l'educació. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.

0: Notícies en xarxa.
1: El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen, són dades de la patronal dels fabricants de vehicles, ANFAC. Dels 15.500 carregadors que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei, vol dir un de cada quatre. Aquests punts no funcionen perquè estan averiats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
2: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
1: De fet, el 40% dels conductors de l'àrea metropolitana de Barcelona no tenen ni poden instal·lar carregadors al seu pàrquing habitual. Tot i això, 7 de cada 10 noves matriculacions a Catalunya ja són de vehicles híbrids i elèctrics.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
5: Ep!
6: Sí i no.
5: Cal explicar-ho.
4: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
7: Ei! És Ràdio Vila Sacra!
4: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Vine a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
1: Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Què, què?
3: Que això és Ràdio Vila-sacra.
4: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?
5: I parlant d'emocions.
6: 78.
7: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
6: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: emocionat. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara? Des de l'Alt Empordà al món. Avui Figueres.
4: Figueres, tens la Rambla profundament varada damunt les aigües calmes de la vida passada. Infantares, Lictineo i feres sorgir el sol d'un inventor poeta, Narcís Monturiol, i d'un poeta músic, en Pep de la Tenora, que en ungir la sardana la feu més sonora. Tens les places obertes, els carrers rectilinis, folls, gratacels que estenen a Murg els seus dominis. Figueres dels poetes, sota l'àgil batuta d'en Fages de Climent, encara se sent enduta. De Maria Àngels Vaireda, que ha solcat els esculls del més enllà temut, portant la boira als ulls. Maria Àngels Anglada cull imatges aloses. A Vic té els jessamins i a l'Empordà les closes. Figueres dels pintors, de Blanquet a Dalí, l'universal, el mite, el geni, el boig diví. Figueres, de tants noms que no cal oblidar, des dels que, fills de la Conca, honoren l'Empordà. I seu els noms, i seu-los, amunt com les banderes i entre tants noms, un nom. Cantem-lo tots. Figueres.

Guarderia Canina Lena. Per a curtes o llargues estades del teu can. A través del joc i la sociabilització, el teu gos millora el comportament, suavitza caràcter, perd pors i aprèn bons hàbits. A Guarderia Canina Lena també ofereixen el servei d'ensinistrament, perruqueria i recollides a domicili. Més info a caninalena.com i al telèfon 648 03 16 62.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol, camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Endesa preveu tancar una anella elèctrica a Cantallops que pateix talls constants de llum en episodis de vent. L'Ajuntament diu que fa temps que els passa, però que s'han intensificat en l'últim any. L'equip itinerant que ajuda persones sense llar ha atès 82 usuaris a només 4 pobles de l'Alt Empordà. Durant l'any passat, el projecte Sostre 360 va assistir 21 joves d'entre 18 i 25 anys que estaven en situació de vulnerabilitat vivint al carrer. Roba 250 euros a una dona a la Devesa de Girona i l'amenaça amb un ganivet. La policia municipal de Girona va arrestar el sospitós al carrer del Pont de la Barca després que la víctima el reconegués.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: I parlant d'emocions.
4: 65.
5: Atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia.
6: Festa, festa.
5: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
6: Festa, festa.
7: Amb Amadeu Carbó.
8: A principis del segle XX, Josep Encesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil, en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
9: Telèfon de reserves 972-32-1100. Rosaleda sense número, S'Agaró.
10: Escolta amb la millor música.
11: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
12: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Notícies en xarxa.
1: L'economia catalana va créixer un 3% interanual en el segon trimestre, una dècima més que en el primer. En termes intertrimestrals va créixer un 0,7%. L'impuls principal va ser el consum de les famílies i de les administracions públiques, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. Aquesta demanda interna és el que més va contribuir a l'increment del producte interior brut del país. La inversió empresarial sí que va registrar taxes negatives, mentre que les exportacions i les importacions es van mantenir en positiu amb poques variacions. Per sectors, el segon trimestre tots van créixer, amb els serveis liderant el rànquing. La branca del comerç, transport i hostaleria van ser els que a les portes de l'estiu van incrementar més l'activitat. La indústria es va mantenir amb dades similars a les dels trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció sí que van experimentar frenades. Amb aquest creixement del 3%, l'economia catalana supera la taxa espanyola, que va ser del 2,7%, i més que duplica la taxa de la Unió Europea, que està a l'1,2%.
2: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia, Ràdio Vila Sacra. I dona't una alegria.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
4: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
5: Ep! Sí i no.
6: Cal explicar-ho.
4: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
7: Ei! És Ràdio Vila Sacra!
4: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes. Ho entens?

0: I ara demana un desig.
1: A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.
2: La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Especialitat en cuina catalana i plats de temporada. Restaurant familiar amb atenció personalitzada als seus clients. Local climatitzat. Quatre sales acondicionades per a grups fins a 20 persones. La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Al carrer Major 26, a la sortida de Vilanova en direcció a Peralada. Pàrquing propi i arca jardinada amb jocs infantils. Per reserves, trucar al 972-67-3296.
3: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
5: A l'Espai Gironès, el temps no passa en hores.
6: Passen somriures, passen il·lusions, en emocions, passa entre... i... oh!
5: Perquè a l'Espai Gironès, el temps passa en experiències.
6: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
5: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.

0: della bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vilasacra. Sensacional.
5: Un viatge en el temps.

0: Més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Catalunya invertirà 126 milions fins al 2031 en quatre terminals ferroviàries de mercaderies, una a l'Alt Empordà. L'estratègia fixa com a objectiu elevar del 4% al 10% la quota del tren en el transport de mercaderies. Un control contra taxis pirates a Figueres acaba amb 7 denúncies i un vehicle immobilitzat. Mossos, Guàrdia Urbana i inspectors de la Generalitat han comprovat 13 vehicles a l'estació de Figueres-Vilafant. Figueres asfaltarà una desena de carrers fins a mig octubre. Comença la primera fase del Pla FEM Figueres 2026.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: moment, un moment, mireu a càmera.
1: Lluís!
0: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
1: Lluís!
2: Sol de luz tarda.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Aburrits?
1: Sí!
2: Oye, ¿quieres un mensaje?
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Bona nit. Ahí va, Babilonio. M'escolto molt, em distreu molt, eh? Adéu, bona nit.
5: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
6: Passió per la ràdio.
7: Hola, cariño.
8: No, de domoc, nace, cuide, croqui, em rodeça de catanga i l'ambavet de l'angoqui. Deixa per rumbilla, fos de sonanare, taxi, micropo, i seret de zeira, la casa i tu curta. Què hi dius?
9: Relaxem-nos més.

0: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra? No?
1: Tens una enveja que no pots amb ella? Et menges per dins. I això et fa denunciar qualsevol cosa que tu no ets capaç de fer, sigui on sigui? Ets tan envejós i incapaç que no fas més que mentir i inventar sense res més que realitzar? No et preocupis, tenim la solució. Pastilles Festa Fotre Gust Figa. Potser no et calma l'enveja, però podràs xupar que segur t'agrada. Llegeixi atentament les instruccions d'ús i consulti amb la seva psiquiatra.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

Vilafant, restaurant L'Arengada. Esmorzars de dilluns a dissabtes. Dinars tots els dies de la setmana amb menú diari variat i plats combinats. Sí, restaurant L'Arengada. Especialitat en carn a la brasa. Per reserves, telèfon 972-513-831. Estem a Vilafant, a la carretera d'Olà.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Garatge Plana, a Vilamalla, Fornells i Blanes. 673-137-137.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Tot pot canviar de cop, és el títol de la nova campanya de protecció civil per consciència a la ciutadania del risc de fenòmens extrems durant aquesta tardor. La campanya Mireia Moreno posa el focus en l'autoprotecció.
2: Parlem de situacions com aiguats intensos o inundacions, quan el perill no arriba gradualment, sinó de cop. Fenòmens meteorològics cada cop més habituals, més extrems i més difícils de predir que poden succeir aquesta tardor. Per això, l'objectiu de la campanya és que la ciutadania sàpiga com actuar en aquests casos. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
3: La idea és que el risc d'inundació no es pot infravalorar per desconeixement i que és molt important que sapiguem que la velocitat dels fets pot canviar la situació i una situació es pot tornar molt perillosa de cop.
2: I és que aquests fenòmens ràpids i canviants també poden canviar el moment d'enviar alertes, com ara un SLR, de manera que s'enviï durant l'emergència. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil.
4: Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou no m'haig de posar en risc, si plou no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera.
2: 649 municipis catalans tenen a dia d'avui pla d'inundabilitat, més de 200 el tenen des de fa 4 anys o més i per tant l'han de revisar.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
5: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
6: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
7: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Primer de tot vull dir que tota la vida, encara que passin molts anys, estaré amb vosaltres.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Ràdio Vila-sacra és la de casa.
2: Hem de parlar de música.

0: 8 de desembre, si va ser assassinat John Lennon. Sé que és poc original posar Imagine.
1: Oh, però Imagine. Igual.
0: Però saps el que volia fer?
1: Sí.
0: És parlar una mica del disc d'Imagine. Imagine és la, diguéssim, és la punta de l'iceberg del disc Imagine, que es diu igual que la cançó.
1: Sí? És una pregunta impopular. Tu creus que Imagine, aquesta cançó, està ben gravada? No et sona molt greu?
0: No et sembla, greu? No
1: et sembla
0: que el que hi ha és la típica sobreproducció de Phil Spector.
1: Yeah.
0: Jo diria això, que hi ha una artificialitat,
1: sí,
0: que és bastant característica de Phil Spector com a productor així finals del 60.
1: A mi no m'agrada com està gravat.
2: Tenen nivells diferents.
1: Em sembla com que tots els aguts topen molt.
2: Sí, sí, sí. Ara ho estava sentit i dius, mira com topen els aguts.
0: Sí. No, no.
2: Teniu un nivellàs.
0: Penso que la cançó és molt maca, ha estat molt explotada, no? Ara, darrerament, ja no tant, però quan jo era petit recordo, no?, que al principi la gran sorpresa de quina cançó tan increïble, que maca, i després, a mesura que anava tenint 20 anys, això, dius, ostres, quantes vegades la posen a la ràdio, amb quantes excuses diferents, sempre que hi ha alguna guerra o el que sigui, posen unes fotos amb la cançó de fons, no? Sempre passava igual.
1: Molt bé, aquesta
0: però
1: és la cançó que més coneixem, però del disc, quines altres ens en destaques?
0: El disc, aquest és important contextualitzar-lo. És de l'any 71.
1: Sí?
0: És el segon disc de John Lennon després dels Beatles. El primer disc que havia tret era el Plastic Ono Band, que és una bogeria d'aquestes de la influència de Yoko Ono com a artista contemporània, amb sorolls, crits, un disc difícil. Aquest disc, en canvi, és recuperar la puresa de les cançons més innocents que ell composava pels

0: hi ha una certa inquietud creativa. No és tan directa la producció, no? Aquí ja la percussió està molt en primer pla en aquesta cançó, no? Les bateries i tots els elements de percussió.
1: A mi no m'agrada que siguis.
0: Estan molt, molt endavant. Però això avança a coses que posteriorment han sigut modernes, no? Modernes, no sé com dir-ho. Produccions molt més de la música independent dels anys 90 i principis.
1: Jo sé d'aquest disc no m'agrada. Aquest disc avui no el tenim penjat, eh?
2: Doncs no l'hem pogut penjar a Spotify.
0: Els Beatles, com passa amb alguns diaris, que els articles es posen en edició premium perquè paguis per llegir-los.
1: Ara tots, no?
0: Bueno, molts ho estan fent.
1: Cada vegada més, és a dir, posen quatre línies i llavors es van difuminant les línies. A mitja idea desapareix. I dius, si vol,
3: no ho trobeu bé, això.
0: A veure,
1: jo sí.
0: Els Beatles s'han pogut permetre no entrar en aquesta cosa de Spotify. Spotify és molt pràctic, està molt bé, però és tremendament injust pels músics. La cançó de l'any o de l'estiu, que ha sigut el Get Lucky dels Daft Punk, no? Aquesta...
1: Sí.
0: Sabeu quants diners han guanyat els Daft Punk per aquesta cançó que ha escoltat tantíssim tothom? Per 15.000 euros han guanyat. T'imagina, si Daft Punk guanyen 15.000 euros per aquesta cançó que tothom ha escoltat 30.000 vegades, quants diners guanyo jo per les meves cançons que tinc a Spotify?
1: Clar.
0: Sabeu què guanyo jo a Spotify?
1: Què guanyes tu?
0: Menys 5 euros al mes, que és
1: menys
0: la meva 5. Quota de soci.
1: Menys 5.
0: Clar, jo guanyo menys 5.
1: Es pot guanyar menys 5.
2: Però, Còpulo, per no ser injustos amb els nostres oients, i ara que hem perdut punts, ara els guanyarem de cop.
1: Ara els guanyem.
2: El que hem fet, en Torio i jo, és en el Facebook del programa, el que hem fet és hem penjat cançó per cançó que sona i el seu enllaç a YouTube perquè puguin gaudir de...
1: Ah, molt bé!
2: Que sembla bé,
3: imagina, no deu valdre gaire els diners.
1: Molt bé, molt bé.
0: El disc, home, està valorat, està cotitzat. No és un disc de 5-6 euros.
1: Va, que canviem de cançó.

0: cançó la va fer com per la lletra d'un tipus gelós, no? Uh-huh. És el títol. Es va barallar amb Yoko, no? Uh-huh. I va fer aquesta cançó, perquè s'havien barallat per una qüestió de gelos. I...
1: Però es barallaven sovint, no?
0: Sí, per es barallaven això, sovint. I... Bueno, sí. De fet, fins i tot, tan ideal que sembla la seva relació, cap a mitjans finals dels 70 van estar un any separats.
1: I ell se'n va anar
0: a fer... No, i sí. Va tenir una altra nòvia durant un any.
1: Durant un any,
0: Sí, es diu el Lost Weekend. Uh-huh.
1: Sí. Va, canviem de peça.
2: Oh,
1: quina pena.
0: No.
1: Ah, tu volies posar la lletra anterior, no? No sempre es va dir gelos gai. No sempre es va dir gelos gai. Ara que sembla tan increïble que es digui així, doncs no sempre es va dir així.
0: No, això és el It's So Hard, també del disc Imagine, no? Que és el disc aquest...

0: a improvisar, no? Perquè té una previsió harmònica molt, molt senzilla. It's so hard.
1: Avui amb el disc Imagine, el disc més conegut de John Lennon en solitari, en Torions n'ha fet una tria, de les cançons.
0: Sí, hi ha una altra cançó, aquí ja veieu, no?, aquest blues, amb una mica la idea de la producció és el que fa original un blues normalment, perquè un blues, si no, és una cançó que totes sonen molt semblants. El que pot canviar-ho és certs detalls, bueno, una unió de molts detalls. Una altra cançó molt sensible, ja lluny d'això, és una que es diu Oh My Love. En el disc, la versió que teníem, com que costa tant de trobar això per internet, així, hem trobat una versió en directe de la cançó.

0: aquesta cançó no és tan coneguda i ben bé que s'ho mereixeria,
1: sí,
0: eh?
1: My Love, sí, sí.
2: Sembla
1: sí,
2: que tingui
1: sí,
2: molts acords menors, aquesta cançó.
1: Sí. Home, no, és complicada, aquesta.
0: Això és una gravació en directe, has dit?
1: Mm. Això és una gravació que hem trobat que no és la pròpia mena del disc. No
0: sé
1: si
0: realment sona
1: directe,
0: com si fos un, sí, no? Com si fos un tema sí, gravat en un disc, que
1: sí,
0: el so
1: no,
0: és...
1: No deu ser en directe, deu ser una gravació alternativa o una mescla alternativa.
0: Mm-hmm. I amb què acabarem?
1: Mira, amb una cançó molt optimista dedicada a Yoko, no sé. Oh, Yoko.

0: aquesta cançó conserva molt la idea aquesta de la jam session que dèiem, no? Un piano, una guitarra molt rascada, una bateria sonoritzada molt senzilla i la sensació d'improvisació que hi ha un caliu, no? No, hi ha una, no està tan cuidat com altres coses que hem sentit. Però bueno, la idea d'avui era que entenguéssim més Imagine, la famosíssima cançó, en el seu context de disc, no?
1: Molt
0: bé. Segon disc en solitari de Lennon, només 3 anys després de separar-se els Beatles.
1: Gràcies, Àlex, gràcies, Marc.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
3: Ui. Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
2: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
3: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
2: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
3: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
2: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial.

0: Xo de luz tarda.
1: Bé, no?
2: Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia, bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la Guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: Propostes en xarxa.
1: El científic lleidatà Joan Oró deia que hem de ser humils perquè la vida ve de molècules molt senzilles. Precisament aquestes molècules essencials, descobrir l'origen de la vida, va motivar el seu treball. El Museu de l'Aigua de Lleida recull en una exposició permanent part del seu llegat. Benvingudes, benvinguts a Joan Oró, el científic de la vida. La mostra recull 161 objectes d'Oró, des de la seva taula de treball fins a llibretes amb anotacions, fotografies personals, imatges originals de la NASA o mostres de meteorits. Podeu visitar-la a la sala de l'antic xalet dels enginyers, al recinte del campament de la Canadenca. És un dels quatre espais del Museu de l'Aigua que custodia i difon el patrimoni de l'aigua, aprofundint en els seus usos. També podeu visitar-hi el dipòsit del Pla de l'Aigua, els pous de gel i el molí de Sant Anastasi. El museu, a més, compta amb una col·lecció de més de 3.000 aigües envasades d'arreu del món. Les han portat persones viatgeres de Lleida i ens ajuden a reflexionar sobre la importància de l'aigua per als éssers vius. L'entrada a tots els espais és gratuïta i no cal fer reserva, però heu de tenir en compte que el campament de la Canadenca obre els matins de dimarts a diumenge, el dipòsit ho fa els caps de setmana al matí i el molí els diumenges al matí. Durant tot l'any podeu visitar el Museu de l'Aigua de Lleida. Trobareu tota la informació sobre aquest equipament i els seus espais a www.museudelaiguadelleida.cat.
2: Que ràpid que s'acaba el que és bo.

0: Obre les portes. I les finestres. I les terrasses. I els jardins.
1: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.

0: Sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben.
3: Escolteu una cosa, veniu a comprar. Apunteu a la capital de la ceràmica. Apunteu a la Bisbal d'Empordà. Apunteu, veniu a passar el dia, que us ho passareu de conya. Apunteu,
4: l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsa el creixement de les empreses catalanes des de Catalunya i 40 oficines arreu del món, ja sigui per innovar, per expandir-se internacionalment o per transformar-se. Acció és l'acompanyant imprescindible per fer realitat qualsevol projecte empresarial. Entra a acció.gencat.cat i descobreix els ajuts i serveis d'Acció. 012.

0: Notícies en xarxa.
1: La psilocibina, una substància psicodèlica, reorganitza l'activitat del cervell i aquest efecte varia segons el que la persona fa i experimenta quan l'aprèn. És la conclusió d'un estudi internacional en participació de la Universitat Pompeu Fabra, publicat a Nature. L'estudi ha analitzat 62 adults sans després de prendre psilocibina. Els investigadors han estudiat com funcionava el seu cervell mentre descansaven, meditaven, escoltaven música o miraven una pel·lícula, i han vist que la psilocibina organitza l'activitat cerebral de manera diferent segons l'experiència. A més, la intensitat d'aquesta reorganització relaciona amb millores en la mentalitat l'endemà. Això pot ajudar a entendre com els psicodèlics afavoreixen canvis psicològics. Els resultats obren la porta a estudiar aplicacions en depressió i ansietat, tot i que l'estudi s'ha fet amb adults sans, i els investigadors recorden que no és un assaig per tractar aquestes malalties.
0: Ràdio Vila-sacra, Empordà.

0: Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.
1: Xoc de luz, tarda.
2: Xoc de luz, tarda.

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Reciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla en llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença a formar part del reciclatge del futur. Ecoembes.

0: En el 107 de la FM.
1: Per prevenir la càries, raspalleu-vos les dents.
2: Dents netes.
3: Dents sanes.
1: La càries dental està produïda per bacteris que transformen les restes de sucre adherits a la dent en àcids. Aquests àcids desmineralitzen la dent, l'erosionen i poden arribar a destruir-la. Per evitar la càries cal
2: raspallar-se les dents amb pasta florada després de cada àpat o com a mínim dos cops al dia.
3: Reduir el consum de dolços, especialment entre els àpats.
2: El raspall neteja les dents
3: i el flúor les enforteix.
1: És convenient raspallar-se les dents amb pasta florada, un hàbit higiènic que cal mantenir tota la vida. Els pares han d'ensenyar la tècnica de raspallat dental als seus fills i supervisar-la fins que consolidin l'hàbit. Com es raspallen les dents? De 2 a 3 minuts es netegen totes les cares de les dents. La superfície trituradora. La cara externa, en contacte amb els llavis. La cara interna, en contacte amb la llengua. La zona propera a la geniva. Cal insistir-hi especialment. La llengua, per eliminar-ne els bacteris, al final del raspallat. Sempre amb petits moviments circulars i d'arrossegament. Utilitzeu pasta fluorada en una quantitat similar a la mida d'un pèsol. Cadascú ha de tenir el seu raspall, que cal renovar cada 3 mesos aproximadament. Els aliments rics en sucre afavoreixen la càries. Reduïu el consum d'aliments rics en sucres, especialment entre àpats com llaminadures, pastissets, begudes ensucrades, cereals, xocolata, gelats, etc. És recomanable visitar l'odontòleg un cop a l'any.
2: Una bona higiene dental.
3: Per un somriure saludable.
1: 061 CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Molt gran i així a veure si li durem molta força.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: I totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
2: L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
1: Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
3: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Feste della bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sense

0: Tenir un petit negoci no significa perdre's entre les factures. Significa tenir-les sempre a mà. A Morenys Empreses disposes de factura electrònica per consultar i gestionar tots els teus rebuts on i quan vulguis. Les coses...
1: No és que sigui la meva facilitat. Revistes del cor, però agafo alguna de tant en tant.
2: Per què creu que es venen tant les revistes del cor?
1: Home, hi ha coses interessants. Sempre van bé. Està bé. Jo veig que hi ha coses interessants.
3: Home, de tant en tant, no gaires, perquè tot es diu el mateix.
2: I quin...

0: Quina revista més o menys és la que compra?
1: A lectures, a vegades.
0: Per què creu que es venen tant aquestes revistes?
1: Ai, ara sí que m'has mort, no ho sé. Per saber tot el que passa a la societat, no?
2: No gaires.
0: Per què creu que es venen tant aquestes revistes?
2: Home, perquè es venen tant doncs, per les propagandes que fan dels artistes, les coses que passen, tot això.
0: O sigui, per la xafarderia?
2: Això mateix, sí.
0: O sigui, vostè creu que es venen perquè som una mica xafarders tots, no?
2: Home, per saber què passa amb els famosos.
0: Gràcies, molt amable.
3: Mira, per a mi és que veritablement no m'agraden, no ho sé. Perquè, jo què sé, no tinc ni idea.
0: Però no t'agraden per què?
3: Perquè no m'agraden aquests rotllos. Trobo que són massa rotllo per mi.
0: Quin tipus de revista t'agrada?
3: A veure, és que ara m'has agafat així una mica de... No acostumo a llegir massa jo. No compro revistes. L'única que compro cada setmana és la Mia, perquè mira, perquè tenen una mica de tot, receptes i de tot una mica, però res més.
4: Compro de vegades compro el Vale, el Tren Discreta, però no m'agrada molt. Perquè la gent l'agrada bastant ficar-se la vida dels demés, no sé. Mucha fardera.
5: No, jo no, perquè suposo que dec ser de les poques que encara m'agrada llegir el diari i llegir algun llibre de tant en tant. No com.
0: Què en pensa vostè de les revistes del cor?
5: Doncs que no van gens bé per la societat, perquè la gent tindria que pensar en problemes més greus que això.
0: I per què creu que es venen tant aquestes revistes?
5: Jo personalment no ho entenc, suposo que no ho entenc, que a la gent els interessin els problemes de l'altra gent, no ho entenc.
6: Pues Mía, por ejemplo.
0: Sí. ¿Y por qué?
6: Pues por los trucos de belleza, por ejemplo, por las recetas de cocina, por cosas de esas, no sé.
0: ¿Y tú?
6: Ninguna.
0: ¿Por qué motivo no compras ninguna?
6: Porque la considero una tontería grande.
0: Pero ¿y entonces por qué crees que se venden tanto estas revistas?
6: Porque a la gente le gusta chafardear.
0: ¿Tú también crees lo mismo?
6: Más o menos.
0: ¿Pero tú no compras de revistas del cor?
7: No.
0: No compras.
7: Pero hay para... Programación y ya está.
0: ¿No me es las de?
7: Programación. La televisión.
0: Sí. ¿Tú qué piensas de estas revistas?
7: No las trobo gaire interesantes.
0: ¿Pero es venen molt?
7: Sí.
0: ¿Y por qué es venen tant?
7: Porque la gente pensa que le agrada molt saber cosas a los demás.
8: Sopar amb nosaltres?
9: Sí!
8: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Notícies en xarxa.
1: Ha estat l'estiu més càlid que ha viscut Catalunya des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana 3 graus més, 3 graus per sobre del que tocaria en més del 80% del país. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides. L'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el grau i mig d'escalfament. La pujada de temperatures a nivell global serà de com a mínim 1,8 graus. És la constatació del fracàs en l'assoliment del principal objectiu de l'acord de París, com ha reconegut Antonio Guterres, que és el secretari general de l'ONU.
2: La humanitat està conduint a tota velocitat cap a la catàstrofe climàtica. Fa 10 anys, a París, els governs es van comprometre a limitar l'escalfament al grau i mig, el límit que, segons els científics, és fonamental per evitar la pitjor devastació climàtica. El món no ha complert amb aquesta promesa i sobrepassarem el grau i mig en els pròxims anys.
1: Amb l'escalfament a l'alça hi haurà més onades de calor, més fenòmens meteorològics extrems, més incendis i més pèrdues de l'agricultura. Mentrestant, però, els termòmetres continuen pujant. Aquest estiu a Catalunya han batut diversos rècords. Diverses localitats, sobretot de les comarques de Lleida, han registrat fins a 20 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus. I a Barcelona hi ha hagut 59 nits tòrrides. Ara sentirem Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades, en declaracions a 3CAT Info.
3: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa. I de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya, i l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
1: L'estiu també està molt sec en diversos punts de Catalunya, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent o de les Terres de l'Ebre gairebé no ha plogut en tot l'estiu, i la temperatura de l'aigua del mar també ha batut rècords. A l'Estartit, per exemple, el 13 d'agost, l'aigua estava a 27,8 graus. És una xifra mai registrada des que es tenen dades en els últims 50 anys. Amb l'escalfament a l'alça hi haurà més onades de calor, més fenòmens meteorològics extrems, més incendis i més pèrdues de l'agricultura.
4: Però com pot ser? Amb la quantitat de llestos que governen el món i les grans cadenes de televisió amb les seves grans informacions i tertúlies de savis. Com pot ser?

0: Per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Té flors de plàstic?
2: Bé, sí, no era el nostre fort, però en tenim. Alguna cosa en especial?
1: No, m'és igual, mentre no s'hagin de regar, oi? És que som pel menjador.
2: A veure, un moment. Li va bé aquesta?
1: Ui, és massa maca. No té flors de plàstic pansides?
2: Flors de plàstic pansides?
1: Sí, és que tinc fama de descuidat. Visc com un pis de soltesa.
2: Ah, sí. A veure, un moment. Aquesta li aniria bé?
1: Oh, sí, perfecte. Molt bé.
2: Alguna cosa en especial, més?
1: Sí. Té pugó. Pugó de plàstic.
0: Que sí, que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponent, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí. Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí. Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, al teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà. Coses de Figueres que cal tenir present.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Bona nit. Un viatge en el temps.
1: Parla de Mi Corte Ibérico.
2: Un tapeo de més de 50 vins amb bon pernil, ibèrics i tapes dissenyades per Xavi Aguado de Biombo. Una experiència tradicional que voldrà repetir.
1: Els dijous, bufet lliure i tapeo d'ibèrics.
2: De dilluns a dissabte, menú de migdia i ofertes per esmorzar.
1: Mi Corte Ibérico, Girona.
3: Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.

0: Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegastrobat.com, el Cava de l'Empordà ben trobat.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Girona, entre les províncies amb més habitatges amb certificat energètic. El 47,6% del parc residencial gironí disposa de certificació, per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en només el 39%. El 94,2% dels habitatges de l'Estat tenen una qualificació energètica ineficient. El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris, carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros. Els costos de la instal·lació, la seguretat i l'ús de les zones comunes provoquen dubtes i conflictes a les comunitats de propietaris. L'Estat ha subvencionat fins ara, amb 207,1 milions, 145.532 punts de recàrrega de particulars. Destinen més de 16 milions a la nova terminal ferroviària de Vilamalla per impulsar el transport de mercaderies. L'executiu preveu destinar gairebé 127 milions d'euros per construir 4 noves estacions a tot Catalunya. El transport ferroviari va suposar l'any passat només un 3% de tots els moviments terrestres de mercaderies.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: Cada dia amb la cultura.
4: Jo, cultura.
5: Cultura.
6: Molta cultura.
7: Cultura.
8: Cultura.
9: Tenim una cita con la cultura.
10: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
11: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
12: Sempre al costat de la cultura.
13: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
3: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
14: Sopar amb nosaltres?
15: Sí!
14: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Notícies en xarxa.
3: El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt hi han hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa, a més de la videovigilància que es farà amb càmeres d'alta tecnologia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
4: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
3: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per substituir 70 quilòmetres de cable de l'R3, una de les línies que pateixen més robatoris a causa de les obres de desdoblament que s'estan fent entre Parets i la

0: Rica, al Vallès Oriental.
1: Observar, raonar i triar, 24 hores al dia.
2: És Ràdio Vilassar.
3: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
4: Ep!
5: Sí i no.
4: Cal explicar-ho.
3: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
6: Ei! És Ràdio Vilassacra!
3: Comença a cuidar-te cada dia.

0: que mai arribaríem fins aquí. Que era el deliri inacabable d'un somiador. Però només fa falta que ens diguin que una cosa és impossible perquè intentem fer-la realitat amb totes les nostres forces. Junts, amb esforç i perseverança. Dia a dia, any rere any. Encara que ens porti generacions senceres. I un bon dia, aixeques la mirada i mentre et fixes en algun detall que juraries no haver vist mai abans, te n'adones. Estem fent realitat el somni de Gaudí. Vine a veure com ho fem possible. Sagrada Família.
1: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
2: D'amor?
1: Sí.
2: Quan?
1: Aviat.
2: Aviat?
1: Molt aviat.
2: Molt aviat?
1: Ja.
2: Ja?
1: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Salut i força al Canuts!
2: Xica, tica i ballarica.
3: Per la màgia del moment.
2: Balleu, balleu.
1: Efectivament.
4: Festa de la bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
0: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
5: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
6: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
7: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
0: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
4: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: Bona nit.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
0: Com? Vols deixar-nos un missatge?
3: Mira, jo sóc Joan Ramon, mira, sóc amic de Josep Miguel, que ha tocat antes, a Joan Miguel, que no n'hi ha ningú com ell.

0: Això és
1: So de Lux
2: K25. I parlant d'emocions,
3: 31.
4: Vale.
5: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre.

0: veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
1: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Ei, com estàs?
3: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.
4: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
5: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
4: Iaia, no dius pas podem tot?
5: Sí, que puc, sí, sí que puc.
6: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. I love

Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Ara obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: Avui volíem parlar amb una persona que es dedica a estudiar una qüestió pura actualitat, perquè des de fa molts anys és una qüestió que preocupa i ocupa, que és com ens informem del que passa a través d'internet i com aquesta manera d'informar-nos, sigui a través de les xarxes socials, sigui per mitjans tradicionals, sigui per WhatsApp, afecta l'opinió que tenim de les coses i, per tant, la construcció mental del món que tenim cadascú de nosaltres. La Sílvia Major Vázquez, ella és doctora en comunicació política i treballa a l'Institut Reuters de la Universitat d'Oxford, que és un dels llocs, per no dir pràcticament el millor lloc punter del món a l'hora de fer investigació en comunicació i en periodisme. Abans d'entrar en matèria, vaja, et volia preguntar, situa'm una mica, perquè com d'important és, com no sé si és un punt de privilegi, no sé si et sents una privilegiada de treballar a una de les, de les universitats més importants del món i a una d'aquestes, d'aquests instituts punters a nivell mundial.
1: És un privilegi, sí. La resposta és que sí. És un privilegi. Jo, com a first generation d'una família que cap dels meus pares havia arribat ni a la universitat ni a l'institut, haver arribat a la Universitat d'Oxford a treballar al Reuters Institute for Study Journalism, encara després de gairebé 5 anys, sembla un somni.
0: A què es dedicaven els teus pares?
1: Doncs el meu pare és lampista jubilat i la meva mare treballava a la fàbrica.
0: D'on?
1: A una fàbrica tèxtil de Canet de Mar.
0: N'hi havia
1: moltes als anys 70 i 80 i ella treballava en una màquina.
0: Orgullosíssimes de la seva filla, evidentment, Sílvia.
1: Bueno, contents, clar, que al final puguis fer el que vulguis. El que es tracta no és d'estar a grans llocs, sinó de fer el que vulguis. I això jo ho tenia amb Trabanya i Banya, que ho volia fer. Quan vaig acabar la carrera no podia posar-me a fer el doctorat. Em vaig posar a treballar, vaig tenir molta sort i molt de recolzament que em permetia compaginar estudis amb feina. I fins aquí.
0: Escolta'm, Sílvia, ara de seguida preguntaré per aquesta qüestió que domines, que és el teu camp d'expertesa, per entendre'ns, però abans t'he de preguntar per Oxford, no? Perquè és veritat que està com a la campinya, no?, anglesa.
1: Sí, totalment. Jo quan vaig a la feina, vaig entrar, i no ho dic metafòricament, és literal, vaig entrar vaques, cabres, cavalls... Bé, sí, estem al mig de... Això és la gran... El gran privilegi d'aquesta universitat és que, bueno, amb molta feina, amb molt d'esforç, jo crec que han preservat tota l'estructura arquitectònica de la ciutat d'una forma molt, molt fidel.
0: No, t'anava a dir que, clar, Oxford és la universitat més antiga del món anglosaxó, té prestigi des de fa segles, que no sé si forma part del fet de preservar aquesta imatge, els formalismes, els protocols, les tradicions que continuen mantenint-hi, no?
1: Aquí encara perceps tradicions centenàries, no? Per exemple, doncs hi ha una cerimònia que és la cerimònia de les més importants que acull la universitat un cop a l'any, que és la de graduació, en la que es donen també els premis o les nomenacions honoris causa, que és la Insignia Ceremony, que es fa al Sheldonian Theatre, que és un dels teatres més antics de la universitat. I aquesta cerimònia

0: Es fa tot en llatí, perquè quan es va fer per primera vegada, arran potser allà, cap allà al 1400 o 1500, es va fer en llatí, per tant preserven això. Tots els membres de la universitat, del governance body de la universitat, van vestits amb la regàlia que ells li diuen, no? Tots aquests trajos amb plomes i pells, com es portaven llavors, segueixen el mateix ordre i el mateix protocol de llavors, es canta el Save the Queen i es segueix tot el protocol. Això és només un exemple, eh? Però després, tots els estudiants fan els exàmens amb les capes i els birrets que del seu college, porten la flor i el llaç a la solapa.
1: Escolta, deixa'm preguntar-te per el Reuters Institute, que és un centre de recerca únic al món que se centra en la investigació periodística. Ara mateix estàs investigant projectes relacionats amb el que dèiem al principi, una qüestió que és de plena actualitat, que és el consum que en el món occidental, i no només potser en el món occidental, fem de les notícies, com hi arribem a través d'internet i com això afecta els estats d'opinió, no? Que actualment deu ser una de les grans preocupacions, qualsevol persona que es dediqui al periodisme, aquesta. Com arriben les notícies i d'on es creen aquestes notícies perquè arribin al públic, no?
0: Sí, aquesta és la meva agenda d'investigació. Jo treballo en entendre com els ciutadans consumim informació online, no només a Western Democracies, també, per exemple, tinc treballs que inclouen la Índia.
1: Sí.
0: I això, el valor d'aquesta investigació està en que la majoria de governs, com deia, tant del Global North, del nord del món com del sud, estan, diguéssim, tenint problemes per entendre quin rol han de jugar en la moderació de continguts online, no? Des de actituds més intervencionistes com Alemanya, fins a actituds més laxes com fins ara han tingut als Estats Units. Però hi ha comissions parlamentàries obertes a la majoria de democràcies per entendre quin rol han de tenir els governs i les institucions públiques en la moderació de continguts online.
1: La postura de l'intervencionisme o el no intervencionisme amb les notícies que es publiquen i com arriben fins al públic és molt interessant, perquè al final no deixa de ser un debat sobre la democràcia, no? On és el límit que es posa perquè una informació arribi al ciutadà, no? En un país i en un lloc, en una nació, una terra, un estat, en què suposadament hi ha llibertat d'expressió absoluta, no?
0: Sí, per això s'estan provant diferents intervencions, no? Des de l'automoderació, que es fa molt d'èmfasi, no? En el cas dels Estats Units, on, per exemple, plataformes tan importants com Facebook han creat governance bodies que són externs, experts, que els faciliten reflexions entorn a quins continguts haurien de moderar-se i com, no? Fins a altres intervencions, com us deia, com la d'Alemanya, que va passar una llei que demanava pues, que certs tipus de contingut havien de ser retirats en X temps si no se'ls podien veure multades aquestes plataformes. Sí que és veritat que és un debat sobre la democràcia, però és un debat que s'ha afrontat en altres àmbits, com en el món dels mitjans de comunicació tradicionals, la televisió, sí. Nosaltres tenim a Catalunya el Consell de l'Audiovisual, no? I altres regions o altres comunitats d'Espanya també la tenen, a nivell de l'estat espanyol, si no m'equivoco no hi és, però a França sé que hi és, aquí al Regne Unit hi és, no? I llavors, això no ho hem traslladat a les xarxes socials i sense fer ni molt menys una posició de defensa d'un intervencionisme dur cap al contingut, ni molt menys, eh? De fet, tot el contrari. Però sí s'han de plantejar quines opcions hi han perquè la qualitat de la informació que arribi als ciutadans es preservi. Això els governs estan, com diem en anglès, struggling, perquè han de veure com poden arribar a mesures efectives per evitar aquestes situacions.
1: Clar, això suposo que, com que esteu investigant al voltant de com aquestes informacions passen a través de les xarxes socials, quan entenem les xarxes socials, suposo que et refereixes Facebook, Twitter, però també WhatsApp?
0: Sí, sí, exacte. Mira, jo ara mateix estic liderant un projecte en el que estem estudiant els patrons de consum informatiu a WhatsApp durant els primers mesos del confinament a tot Espanya. Uh-huh. I estem mirant com la gent consumia informació en un context de màxima necessitat informativa, en un context d'incertesa total i en un context en el que les plataformes d'internet van posar mecanismes excepcionals perquè la informació fos de la més qualitat possible. Llavors, com consumien informació aquestes persones que estaven tancades a casa i quin rol té la WhatsApp en fer que la gent tingui dietes diverses? El Consell d'Europa té diversos manifestos publicats, sí, en el que fa un statement en favor

de la diversitat del consum informatiu. Necessitem que la gent tingui dietes diverses perquè pugui capturar punts d'informació molt diferents. És algo que la ràdio, la premsa han fet tradicionalment, malgrat que uns mitjans siguin més a dretes o mitjans siguin més esquerres, han oferit una informació molt diversa, no? Incorporant diferents punts de vista sobre una mateixa realitat, no? Sempre hi ha algun biaix en funció de la línia editorial, però això més o menys en els mainstream media, que nosaltres anomenem legacy media, els que han estat abans d'internet fent periodisme, això sí, més o menys estava garantit. A internet això es posa en perill perquè les dietes informatives estan regulades per algoritmes que al final acaben oferint una realitat informativa que és la que el ciutadà està predisposat a veure perquè s'alinea amb els seus interessos, amb els seus gustos, i això ens acaba portant a situacions en què els ciutadans només veuen una part de la realitat, no? Quant de prevalent és aquest tipus de dietes? Nosaltres sabem que no és molt prevalent, però per als ciutadans que tenen aquest tipus de dietes té efectes nocius en quant a la seva, en els seus nivells de polarització, com es polaritzen en entorn a temes com per exemple la immigració, la religió. Per tant, els investigadors tenim l'obligació, els que treballem en aquesta àrea, d'aportar evidència que permeti als reguladors i permeti a les institucions entendre quins són els patrons de consum que es generen.

Doncs sí, estàs aquí uns altres disfrutant de la bona música que avui hem fet un popurri així de totes les èpoques. I per començar, comencem doncs amb els Boston i el seu More Than a Feeling. Boston, aquí a Generacions, Ràdio Vilasacra, només per tu.

després de que toma que l'hem conegut avui, que està molt bé, no està gens malament, ens anem amb Darryl Hall i John Dates, que ja t'hem parlat d'ells alguna vegada i que ens agraden, i per això de tant en tant anem punxant-los encara. Avui ja veus que anem en plan ràpid, res de complicacions i música ràpida, així que Darryl Hall, John Dates i el seu Rich Girl. You've been...

I contentit avui que fem un popurri, així hem començat amb Boston, després dos més o menys poc coneguts, i ara ens anem amb el gran, el senyor Eric Clapton, un dels nostres ben amats i estimats, igual que John Lennon, Bob Dylan amb The Company, i el senyor Eric Clapton aquí es presenta l'arxiconeguda I Shot the Sheriff, Eric Clapton.

Ja saps que el nivell nostre hi ha dies que és una mica més baix, sempre és molt bo, per això no tenim àvia, perquè estem nosaltres i com ens estimem moltíssim, després de l'Eric Clapton dius, ostres, una mica difícil. Doncs hem trobat aquí el Steve Goodmack i el seu Don't Stop. Mantenint el nivell? Doncs sí, no? Doncs vinga, va, anem endavant. Steve Goodmack, Don't Stop.

I després del Figo Mac, el Sound Don't Stop, un arxiconeguda també, mira, va com va això. I avui tenim els Head, les Head, per això, perdó. Sí, una banda estadounidense de rock de Seattle, i que són dos germanes, són icones del hard rock, ah, mira tu, amb Wilson i Nancy LeMurray Wilson. Aquesta banda es va formar al 70, i entre el 73 i 76, doncs van tenir la seva radicació a Vancouver, a Canadà. Es veu que als Estats Units no caien molt bé. Doncs els Heart, aquest grup de les dues germanes, ens presenten Magic Man, o sigui, un home màgic. Igual el tenim a prop. Generacions, Ràdio Vila Sacra, passa-t'ho bé, bona música, sempre només per tu.

Bé, un petit error ens ha fet explicar-te una mica dels Heart, aquesta banda de dos germanes, i resulta que era Jefferson Starship i el seu Miracles. Mira, nosaltres seguim endavant perquè la vida segueix i aquí no es morirà ningú de moment, Doncs seguim amb el senyor Paul McCartney and the Wings, d'aquella època que anava amb aquella banda tan xula, i la seva dona, després ho van deixar, la banda, la dona, ho van deixar tot, i bueno, no sé, total, Band of the Run, el senyor Paul McCartney and the Wings, i la seva dona McCartney.

després de Sir Paul McCartney ens anem en un directe que sempre ens ha agradat i molta gent pues, el coneix, sobretot els que ens escolten. Avui ja us no tenim frases, per què? Perquè no estem inspirats, perquè hem arribat molt tard, etc, etc. Total, que estem fent el programa en els estudis exteriors de Ràdio Vila Sacra i estem fent el millor que puguem. Peter Frampton, you say, baby, I love your way. El senyor Peter Frampton en directe, sempre, aquest sempre.

I ara fem una dedicatòria després del senyor Peter Frampton, que ja fa uns anys que va fer aquesta cançó, però encara s'edita i encara se'n viu d'ella. Bueno, i és The Queen i We Will Rock You, curteta però intensa. Queen.

Kedar Queen i el seu We Will Rock You. Ens anem amb els senyors de Supertramp, també un grup que ens encanta. A nosaltres ens agrada tota la música, ja ho saps, sempre ho diguem. Algunes més i altres menys, i més estona i menys estona, però bueno. Supertramp, The Logical Song. Ens agrada Supertramp? Doncs sí.

Ja veus avui quina velocitat, que només expliquem un estona, un res, un trosset, i ja està. The Eagles, one of the Tis Night, bueno, això, The Eagles, els Àguiles, que ens presenten aquesta, que segurament també la coneixes. Estàs aquí a Generacions, Ràdio Vilasacra, ja saps, si dius, ostres, m'he quedat amb ganes, que segurament te quedes, però no et preocupis, bona música, només per tu.

I després dels Seagulls ens anem amb els YouTube, una cançó que canten amb el senyor Sir, un altre Sir, el Mick Jagger, i l'altre de Dublin Esquila amb Band of Busiers. Uf, m'ho posen difícil, eh? Això no pot ser. Bueno, comencem amb els senyors de YouTube i el Mick Jagger i el seu Stuck in a Moment You Can Get Out of. Déu meu, podríem posar Stuck i Vas que te mata. Doncs això, YouTube i Mick Jagger.

Ja saps que nosaltres sempre que puguem posem un directe i aquesta, bueno, avui portem ja dos, no? El de Baby You Love i ara aquest, o sigui que els senyors de YouTube i Mick Jagger. Doncs ara seguim amb els YouTube en aquest directe que aquí estan de Dubliners, Killa and Band of Busiers, la cançó, ai, Déu meu, The Ballad of Ronnie Dream, una balada. Doncs esperem que t'agradi, perquè estem arribant al final, vale? Però no et preocupis, t'anies a dormir tranquil·let o tranquil·leta, depèn qui siguis, vale? Vinga.

I com et deia, mica en mica arribem al final d'aquest programa amb els Juchu de Dublin Esquila amb Band of Busiers, o sigui, són tots els que estan tocant el més conegut Juchu, vale, pues sí. Doncs aquesta balada de Ronnie Dream, i et diguem fins la propera setmana, amics, ja sabeu, si esteu a la carretera, sisplau, controlant molt, no begueu, no, pues això, no ens contaminem, no ens posem malalt, no, no, no, no. Vale, o sigui que vinga, això, que us estimem molt, que esperem que estigueu aquí la propera setmana i que no passi res, o sigui, ja veurem, a veure, no us preocupis perquè tot seguirà igual, d'acord? Fins la propera setmana, amics, us estimem, petons.

0: felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Ràdio Vila Sacra és la teva.
1: Bona nit.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Iniciem els 60 minuts que dediquem setmanalment a parlar de cinema i escoltar les seves bandes sonores. Al llarg del segle XX, Audrey Hepburn va representar l'elegància, l'alegria, la solidaritat i aparentment l'èxit. Amb l'arribada del segle XXI, es va convertir en una icona absoluta de tot això, però amb certs matisos. Es va saber dels seus problemes, els seus patiments i els seus drames. Hepburn va conèixer la felicitat gràcies als seus dos fills, però també va saber què era la guerra, la fam, la distància, el patiment i la traïció. Els homes de la seva vida la van trair, un darrere l'altre. D'aquesta forma, Audrey es va convertir, sense voler-ho, en una dona fràgil marcada per la traïció i la infidelitat. Però abans d'endinsar-nos en aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim una adreça de correu electrònic on podeu fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ho teniu tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: La setmana passada ens havíem quedat a l'any 1957. Audrey Hepburn protagonitza la pel·lícula musical Funny Face, que al nostre país es va titular Una cara con Ángel, dirigida per Stanley Donen. La jove actriu compartia elenc amb Fred Astaire, Keith Thompson i Michelle Auclair en els principals papers. Basada en el musical de Broadway del mateix nom dels germans George i Ira Gershwin de 1927. Podria qualificar-se com una versió lliure del conte de la Ventafocs, amb la diferència que aquesta Ventafocs, en lloc de treballar per la seva madrastra, era llibretera, i en lloc de convertir-se en princesa, es va convertir en model. Stanley Donen, que havia sigut l'artífex de musicals com Cantando bajo la lluvia o Siete novias para siete hermanos, va ser l'escollit per portar endavant aquest projecte. Funny Face va portar aire fresc i originalitat per l'època, per les seves coreografies, els seus personatges i la seva visió de la moda en plens anys 50. La banda sonora té temes inoblidables, destacant Funny Face, que interpreta Fred Astaire.
2: I didn't mean to start any scene to make you sigh, hope to die. It's most immoral for us to quarrel. Why can't we both agree? Don't you know Ben Franklin wrote about this thing at length? On the proposition that in union there is strength. Why raise a storm up if we'll just warm up?

L'any 1957, Audrey va conèixer a Hollywood a un actor que en aquells moments estava al cim de la seva carrera, Mel Ferrer. El 25 de setembre d'aquell mateix any es van casar. Després d'haver-lo enlluernat a Sabrina, producció de l'any 1954, el director vienès Billy Wilder, l'any 1957, torna a escollir Audrey per interpretar Ariane, una inoblidable comèdia amb guió adaptat del seu estimable i habitual col·laborador i el Diamond, adaptant la novel·la de Claude Anet. Ariane és una d'aquestes pel·lícules que la majoria de la gent ha catalogat com un dels pitjors treballs de Wilder. Malgrat això, el cineasta estava orgullós d'aquesta pel·lícula i sobretot del grup de músics gitanos que ell mateix va trobar en una taverna i que va contractar per formar part d'ella.

0: Una comèdia romàntica d'ambient parisenc on mitjançant un meravellós treball de fotografia de William Simeler podem gaudir de la inigualable capital francesa a la que Wilder ret homenatge. L'ambient dels seus carrers, la plaça de Vendôme, l'hotel Ritz o la Rue Malebranche. Tot acompanyat per la fantàstica banda sonora del clàssic Franz Watchman, autor d'obres tan importants com les de Sospecha o Rebecca, totes dues d'Alfred Hitchcock. Ariane és la història d'un amor boig, un amor impossible entre una jove i innocent parisenca i un milionari d'edat madura, cràpula, cínic i vividor. Ella és conscient de que s'ha enamorat d'un home que només l'estimarà fugazment, però està disposada a sacrificar-ho tot per ell.
1: C'est si bon,
2: oh, c'est si bon,
1: de partir n'importe où,
2: oh, c'est si bon,
1: bras dessus, bras dessous,
2: oh, c'est si bon,
1: en chantant des chansons, c'est si bon. Se dire des mots doux,
2: oh, c'est si bon,
1: des petits rien du tout,
2: oh.

0: La Llanterna Màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: A continuació, Audrey va rodar Història d'una monja, un dels seus papers més dramàtics i agosarats. A la producció, dirigida per Fred Tinneman, l'actriu estava acompanyada per Peter Finch. La novel·la, en la que es basa la pel·lícula, està inspirada al mateix temps en la història de l'exmonja i infermera belga Marie-Louise Betz. Història d'una monja narra els avatars d'una religiosa belga, la germana Gaby van der Mal, que en un període entre la dècada dels anys 20 i els inicis de la Segona Guerra viu entre Bèlgica i el Congo belga. La seva vocació per l'atenció dels malalts supera amb escreix el seu compromís amb l'Església. És per això que es debat desesperadament al llarg del metratge, tractant de conciliar les exigències de la seva consciència amb el vot d'obediència, fins al punt en què ha de prendre la decisió de si romandre neutral davant la invasió nazi, com li ordenen els seus superiors, o unir-se a la resistència. A destacar el treball d'Audrey, que compartia moltes coses amb el personatge de la germana Gaby van der Mal. Les dues eren belgues, van patir l'opressió nazi i la pèrdua del seu progenitor. A part de la banda sonora, treball de Franz Wotzmann, trobem un fragment de Les bodes de Figaro, l'òpera de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada per Gaby i el seu pare al piano i recurrent al llarg de tota la pel·lícula.

Hem de recordar que l'any 1935, quan Audrey tenia només 6 anys, els seus pares es van divorciar. Joseph Victor Anthony Ruston, reconegut alcohòlic i pare de la futura actriu, era simpatitzant nazi i va abandonar la seva família. Hepburn no va tornar a establir contacte amb el seu pare fins localitzar-lo a Dublín mitjançant la Creu Roja a la dècada de 1960. Tot i no tenir una relació emocionalment estreta, l'actriu el va recolzar econòmicament fins que va morir el 16 d'octubre de 1980. És per aquest fet que Audrey s'havia sentit tan reflectida amb el personatge de la monja Gaby Van Der Mal. Al llarg de la seva carrera, Hepburn va recollir molts èxits, inclosa una altra nominació a millor actriu per la seva dramàtica interpretació de la monja. La tercera o la segona, si tenim en compte que per la seva interpretació a Vacaciones en Roma va aconseguir endur-se l'Oscar a millor actriu.

Amb l'entrada de la dècada dels 60, John Huston es va posar darrere de les càmeres per rodar The Unforgiven, Los que no perdonen, un metratge rodat a Durango, Mèxic, e interpretat en els principals papers per Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Eddie Murphy, Charles Bickford i Lillian Gish. El guió, basat en una novel·la de Lan LeMay, posa en relleu la qüestió del racisme al Vell Oest, tant contra els nadius americans com contra aquelles persones a la que se'ls atribuïa sang indígena. Hepburn havia descobert que estava embarassada a finals de 1958, però tenia un contracte per protagonitzar aquesta pel·lícula, que havia començat a filmar-se el mes de gener de 1959. Durant el rodatge, l'actriu es va caure d'un cavall i es va trencar l'esquena. Tot i que es va recuperar, Hepburn va donar a llum un nen mort aquella primavera. Arran d'aquests fets, la depressió que ja arrossegava l'actriu va anar a més. Al concloure el rodatge, Audrey es va prendre un any de descans per tenir un fill, cosa que afortunadament va aconseguir quan el 17 de gener de 1960 va néixer Sean Hepburn Ferrer.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Breakfast at Tiffany's, Desayuno con Diamantes al nostre país, és una comèdia romàntica de 1961 dirigida per Blake Edwards sota un guió de George Axelrod, que adapta lliurement la novel·la del mateix títol, escrita per Truman Capote. La producció va comptar amb un elenc encapçalat per Audrey Hepburn i George Pepper i amb un repartiment d'actors secundaris, entre els que estaven Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam, Mickey Rooney i José Luis de Villalonga. Desayuno con Diamantes ha aconseguit per dret propi ser una de les pel·lícules amb

major influència i fama dins del seu gènere i època. En una primera escena veiem com clareix el dia. La llum banya els carrers de Nova York, gairebé amb una timidesa infantil. Una noia prima, amb un vestit negre que li arriba fins als peus, es baixa d'un taxi a la Cinquena Avinguda. Porta a la seva mà un croissant i un cafè en un got de paper. Sempre que sent perduda, va esmorzar allà, davant l'aparador de Tiffany's. Després, torna a casa i, ja més calmada, dorm fins al migdia.

0: És l'escena que va escollir Truman Capote com a títol de la seva novel·la i que Blake Edwards va voler que fos l'inici en els títols de crèdit. Tothom es pregunta encara avui com Audrey Hepburn va poder fer inoblidable un paper tan allunyat de la seva forma de ser. El propi Capote hagués preferit que el paper l'hagués interpretat Marilyn Monroe, que pel seu caràcter estava molt més propera al personatge de Holly. L'actriu sabia que interpretar aquest paper li suposaria un repte i desitjava fer-ho. Malgrat els seus dubtes, Audrey va construir una Holly fascinant. Havia patit el suficient al llarg de la seva vida per poder evocar aquest sentiment en el seu personatge. El seu pare els havia deixat en només 6 anys. Havia patit la persecució nazi. Un dels seus germans va ser confinat en un camp de concentració i l'altre va morir en estranyes circumstàncies. Va passar tanta fam i tanta por que ja mai més es va recuperar del tot. Tot això sumat a la seva inseguretat. En cada paper que interpretava, tenia por que el públic la destrossés si no estava a l'alçada. Possiblement aquesta sigui la raó d'aquesta tristor que l'acompanya al llarg de tot el metratge.
1: No permitiré que hagas eso.
2: ¿Por qué no vas a permitirlo?
1: Holly, estoy enamorado de ti.
2: ¿Y qué?
1: ¿Cómo que y qué? ¿Qué preguntas haces? Te quiero y me perteneces.
2: No, las personas no pertenecen a nadie.
1: Claro que sí.
2: No dejaré que nadie me ponga en una jaula.
1: Yo no quiero ponerte en una jaula, solo quiero quererte.
2: Es lo mismo.
1: No, no lo es. Holly.
2: No soy Holly, ni siquiera Lola. A mí no sé quién soy. Soy como este gato. Somos un par de infelices sin nombre. No pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece. Ni siquiera el uno al otro. Para el coche. Bueno, aquí está bien. Este debe de ser un lugar adecuado para un animal fuerte como tú.

El seu origen aristocràtic i el seu passat com a ballarina expliquen l'elegància natural dels seus moviments que ens va deixar a tots bocabadats. I per si fos poc, els vestits de Givenchy semblaven estar destinats des de sempre a amplificar la seva bellesa. El més emblemàtic el va escollir la pròpia Audrey de la col·lecció d'Aubert, el que va poder veure a París quan va anar a visitar-lo. S'havien conegut anys enrere quan Audrey, que en aquells moments estava rodant Sabrina, va anar al taller del dissenyador per demanar-li que li fes alguns vestits per la pel·lícula. El vestit que va escollir per l'ocasió era llarg fins als peus i negre com la nit. Enfundada en satí, Audrey sembla una deessa dels egeus. Givenchy va haver de fer tres vestits iguals, com s'acostuma a fer al cine, per si hi ha qualsevol imprevist durant el rodatge. Un se'l va quedar Sin, l'únic fill que va tenir l'actriu amb Mel Ferrer, el seu primer marit. Un altre, Audrey el va regalar a Givenchy, que el va donar generosament al Museu del Vestit de Madrid l'any 2006. I el tercer el va subhastar l'escriptor Dominique Lapierre. Els diners recaptats van anar destinats a construir escoles en una de les zones més miserables de Bengala.

El tema central de la partitura de la pel·lícula és Moon River, composta, arranjada i dirigida per Henry Mancini, amb lletra de Johnny Mercer. Tots dos van guanyar l'Oscar l'any 1961 a la millor cançó original per aquest tema i Mancini també l'Oscar a la millor banda sonora original. Com a curiositat, el tema Moon River, cantat per la pròpia actriu, va ser expressament escrit per a ella. Com l'actriu no tenia gaires dots pel cant, la partitura de la cançó es va compondre a una sola octava. Malgrat els intents de postproducció per eliminar l'escena on Audrey interpretava el tema, l'enèrgica negativa de l'actriu va fer que es mantingués en el muntatge final, i va ser aquest fet el que els va portar a guanyar l'Oscar a millor cançó original.

La pel·lícula va catapultar Hepburn com una icona de moda. L'actriu va aparèixer a gairebé totes les revistes de moda d'aquell any, però ja se sap que no totes les coses són tan meravelloses com aparentment semblen. A mesura que la seva popularitat creixia, també augmentava la premsa que la perseguia allà on anés. Així que els Ferrer van comprar la Paisible, una granja del segle XVIII a Tolochenaz, Suïssa, per viure amb una certa privacitat. L'exitosa carrera de Hepburn tot just arrencava, però per saber com va continuar haurem de deixar-ho fins a un proper programa. Per avui, res més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg del programa d'avui, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular. Continguts en xarxa.
3: La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
4: Les farmàcies catalanes es queden pràcticament sense medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa. Hi ha falta d'estoc de la majoria de fàrmacs que ajuden a mitigar els efectes d'aquesta etapa per la qual passa la meitat de la població i que van des de l'insomni fins als pogots, la depressió, l'osteoporosi o l'augment del risc cardiovascular, entre molts d'altres. Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, ha explicat la dificultat per a trobar altres fàrmacs que puguin substituir els que no tenen estoc.
5: Una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, el que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments. Els metges estan optant perquè, si el medicament té més un principi actiu, mirar si existeix els dos principis actius per separat i donar dos medicaments, o, si no n'hi ha, fer un canvi de tractament amb un altre medicament.
4: Els motius són variats, des de les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics fins a un augment de la demanda interna dels països que en són productors, com l'Índia o la Xina. Alhora, ho complica el fet que a Espanya el preu dels medicaments és més baix que la resta de països del seu entorn i, per tant, les empreses de medicaments venen als pocs estocs que tenen a estats on els paguen millor els seus productes.
6: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.

Que si ens escoltes, eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: Ràdio Vilasacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

La mecànica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor. No som...

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: La nit.

0: Més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys a Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context innegablement d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La

0: temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmerman i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà, hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
3: Espai Ràdio Vila-sacra.
8: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Festa della bellezza a Vila Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra.

0: Bona nit.
1: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: Aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
4: Hola, sóc la Itziar Fonseca Reguí. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes els llistats sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
3: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
6: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Cada setmana és un nou repte. I si intentem ser positius, els divendres ens provoquen certa lleugeresa al pensar que ja en tenim una altra de passada, que potser estem una mica més a prop de veure aquella llumeta al final del túnel i amb el cap de setmana arriba el confinament perimetral. Els concerts em permeten moure'm pel nostre país petit i sovint és fàcil de detectar el meu accent gironí i empordanès. El millor arriba quan em pregunten d'on sóc. I jo m'omplo d'orgull quan dic que sóc de l'Empordà. Sé perfectament la reacció que provoca les meves paraules. Sovint se'ls posen els ulls com taronges i les dents llargues. A algú li pot semblar un xic exagerat, però el casal català de Luxemburg em van dir: «Vius al millor lloc del món. Pot ser la millor excusa per descobrir nous racons, nous camins, noves cales, nous paisatges». Sense quasi ni moure'ns a casa, ens podem passejar pel nostre Empordà ple de pobles únics, autèntics, encisadors. I després podrem tornar a dir, més alt i clar que mai, i amb el nostre accent tan únic, sóc de l'Empordà.
3: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

0: la Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC, Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
3: per tu
4: i per tots.
3: Escolta'ns,
4: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
2: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: jueves de la cumbia. Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilamaniscle.
2: S'enfila al serrat com ho fa el ramat que va de pastura i veu els raïms enjullar a gotims la vinya madura. També vista el joc del vent i del foc que a cavall del xiscle valaven amb llum les roses de llum de Vilamaniscle. Mentre els seus hereus llaurin els conreus que envolten la serra, podrà mantenir avui com ahir l'agre de la terra.